0: entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de l'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, en les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu tallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generar bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus, celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats, que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat: quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca? Aquesta era la seva resposta.
7: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés, veient tots els parcs i tot el que vull fer

0: Nosaltres treballem des de l'oposició i per tant és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem i hem fet i continuarem fent és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
1: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
0: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
1: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
0: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix al PP i a la Sonia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo, i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
1: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
0: Com a Sonia Aranda sí. Per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia aquí, justament aquí davant, la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius, al parc de Calistènia, tot això a nivell personal, clar, doncs,

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 31-34 euros, i si és de temporada, amb 66-61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudí per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la 1 del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com la fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans al municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure en diferents fotografies de l'acte.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I entre altres notícies de la setmana, aquest dimarts i dimecres, els docents i professors han tornat a fer noves convocatòries de vaga. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts s'ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba a mig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb alguns dels manifestants, com per exemple el Carles Amigó, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arevalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escoltem, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. O sigui, seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, doncs que evidentment són una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món, o sigui, que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres. perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació, ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les... dels bombers, exacte, és a dir, comptem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres, nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui, que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques, tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben, i amb més facilitats, els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes, i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3, i territorialitzades, pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible tenir una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos, perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema del salari és més important del que sembla, perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa, i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals, en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes, i que per tant els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes, i per tant no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins? Perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant, i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat, i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després a l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor en la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
7: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Espert per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui, resum de la setmana i, a més, la previsió del temps de cara al cap de setmana, tot seguit amb Carlos Lara, de Meteosap. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum de la setmana on hem tingut cosetes aquesta setmana. Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, abans el resum de la setmana, la pluja va ser protagonista aquest dimarts.
3: Pues exacto, hemos tenido una nueva semana de tiempo inestable con chubascos y tormentas que han seguido afectando sobre todo pues en mitad norte y puntos del interior de Cataluña, pero en esta ocasión, como decías, pues el martes también tuvimos nuestra dosis tormentosa, vamos a decir, aquí en San Andreu con, bueno, pues con una breve pero intensa tormenta que acumuló un total de 18 milímetros aquí en San Andreu, pero lo interesante fue que 17 de esos 18 milímetros que cayeron se acumularon tan solo en 9 minutos, lo que pues demuestra un poquito la intensidad torrencial del chubasco que nos afectó, y además pues la precipitación vino acompañada de granizo de pequeño tamaño, pero pues es un poco para ilustrar pues la intensidad que tuvo el chubasco en zonas próximas. Castellbisbal superaron los 40 milímetros, así que no fue de un pelo de que nos afectase la parte más intensa. El resto de la semana, pues cielos variables, alternando nubes y claros, mañanas con más predominio del ambiente soleado, y por las tardes pues ambiente algo más nuboso, cielo más variable, pues debido pues precisamente al crecimiento de esas nubes de evolución que dejan esos chubascos en zonas del interior y mitad norte. Las temperaturas han ido bajando con el paso de los días. Las máximas han bajado de los 25,4 que tuvimos el lunes a los 22,2 que tuvimos ayer jueves, mientras que las mínimas pues también han bajado de los 14,6 del lunes a los 11,9 de ayer jueves.
2: Amb situacions meteorològiques com la que es va produir el passat dimarts, van haver preguntes dels oients a través de missatges que ens enviaven, no?, en format privat, de plourà molt aquí o no? I la frase que sempre ens dius, Carlos, és depèn.
3: Es que con tormentas es...
2: ¿Al potuca o no potuca?
3: Hablamos de Castellbisbal, que exacto, lo tenemos, exacto. Que prácticamente tenemos visual y podemos ver. Y allí superaron los 40 milímetros porque los núcleos de tormenta pues tienen el tamaño que tienen, se desplazan en una dirección y a veces hablamos de escasos metros, de que puedan caer, pues eso, más de 40 o como en nuestro caso, pues 17 en ese chubasco intenso. Así que, bueno, pues hay que hablar un poco de zonas y... estar un poco alertas porque puede suceder, pero bueno, evidentemente la precipitación no es uniforme, no tiene esa distribución como cuando es un frente, que más o menos los registros pues son bastante similares en todos sitios.
2: Ara sí, anem a la previsió de cara al cap de setmana. Carlos, divendres, dissabte i diumenge, quin temps tindrem? Tenim activitats a l'aire lliure. Diumenge es disputa la 29a edició de la cursa de la primavera. Anem per dies, divendres, dissabte i diumenge.
3: Bueno, pues el fin de semana como tal, o sea, sábado y domingo, parece que tendremos un tiempo relativamente tranquilo. Sin embargo, pues hoy viernes todavía se pueden producir chubascos durante la segunda mitad del día. Así que, bueno, pues hoy viernes nos espera... un día con nubosidad abundante, ya hemos amanecido con bastantes nubes, en principio nubes medias y altas, pero por la tarde además crecerán nubes de evolución y fruto precisamente del crecimiento de esas nubes de evolución, se producirán pues chubascos de tarde que vendrán acompañados de tormenta y que en un primer momento afectarán sobre todo a las comarcas del nordeste de Cataluña, litoral de Girona, norte de Barcelona, pero con el paso de las horas esos chubascos irán avanzando hacia un poco nuestra zona. Así que, bueno, pues no se descarta que a lo largo de la tarde, básicamente un poquito ya más avanzada la tarde, vamos a decir, pues nos puedan afectar aquí también chubascos de intensidad moderada, puntualmente fuerte, no se descarta, y de forma local, pues incluso nuevamente venir acompañados de tormenta, y bueno, pues podrían llegar activos esos chubascos que por la tarde se iniciarán ahí en las comarcas de Girona, en norte de Barcelona. Sábado y domingo, como decía, pues seguiremos con restos de inestabilidad, pero no tanto en nuestra zona. Los posibles chubascos que se produzcan nuevamente serán, pues, mitad norte, interior, zonas de Girona. Así que, bueno, pues sábado, dominio de ambiente soleado en nuestra zona, un poquito de más nubosidad por la tarde, y el domingo, pues en general tendremos más nubosidad, pero ya digo que en principio no se esperan precipitaciones en nuestra zona. Sí que el domingo, a últimas horas del día, se producirá un poquito más de las nubes serán algo más compactas, y es que nos pueden anunciar un posible cambio de tiempo nuevamente de cara al lunes, en el que podríamos tener nuevas precipitaciones, pero eso de momento está todavía por confirmar porque falta todavía demasiado. Las temperaturas máximas hoy viernes bajan de forma clara, situándose pues en torno a los 20 grados, mientras que sábado y domingo pues subirán ligeramente. Las mínimas también bajarán de forma clara mañana sábado, con valores por debajo de los 10 grados en nuestro municipio. O sea que aquellos que se levanten temprano para hacer ejercicio, los ciclistas y tal, que vigilen mañana por la mañana, primeras horas, porque posiblemente se lleven una sorpresa, porque menos de 10 grados a estas alturas del año ya es bastante fresco.
2: Y diumenge tenim la cursa de la primavera.
3: Allí ya recuperaremos valores un poquito más normales, vamos a decir, 12, 13, 14 grados de mínima. Así que, pues, menos abrigados el domingo que el sábado.
2: Doncs la propera setmana més, potser avancem un dia la previsió, tenint en compte que tenim la Fira Primavera divendres, dissabte i diumenge de la propera setmana. Carlos, gràcies per aquesta previsió.
3: Vosotros.
2: I bon cap de setmana.
3: Igualmente.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania, amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
4: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no?, el més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no?, a l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
2: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
4: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica, que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
2: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
4: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reevaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
2: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
4: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant en aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
2: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
2: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
5: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
2: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
5: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
6: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
2: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
6: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere.

0: recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de Los Sobraos celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
3: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans, doncs amb la ciutat aixecada per tal de quedar bé abans de que arribin les eleccions.
1: Com planteja el Partit Popular

0: La Biblioteca Aigüestoses recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual, doncs, això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí, sí, sí, sí, de tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que això que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual ens hem pogut aconseguir aquesta ampliació, en la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, sis mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests sis primers mesos?
2: Això, sis mesos, és un repte també quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, sí, al final els equipaments municipals, i en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït de que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fan als altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la Regidoria de Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? D'activitats relacionades amb la cultura, no?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb els nous, amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus que, doncs, que hi ha haver-hi més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca d'Aigües Toses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca d'Aigües Toses.
1: Sí, estem ja treballant-ho, fent un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per, doncs, poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca Aigües Toses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, bueno, perdoneu-me per l'expressió, una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, bueno, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, però no podem badar, perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, això ens dona molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido, millor dit, a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca Aigües Toses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia. I ara, de moment, com encara estem ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el club de lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la biblioteca Aigües Toses, que a part dels serveis habituals, doncs, ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats, i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana, o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca d'Aigües Toses?
2: Al final, les biblioteques, bueno, hi ha un perfil molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, aquells joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la Biblioteca Gustosos, que obre de dilluns a divendres, a la tarda.
2: A la tarda, de 3 a 9:15.
0: I els dimecres al matí.
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1:30.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Gustosos. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir les tardes, això doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigüestoses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 7:45 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran...
0: Doncs, el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins a les 12 de la nit, que és prou... és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari doncs, evidentment no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura Andreu Mitjans i també el director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també doncs, potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions i també a partir d'ara totes les presentacions de llibres com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca doncs es facin lògicament a la biblioteca que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de Biblioteca Aigüestoses. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem. Però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs, aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudí per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimarts i dimecres s'han tornat a realitzar convocatòries de vaga per part del personal docent. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts s'ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba a més d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb algun dels manifestants, com per exemple el Carles Amigó, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escolten, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. O sigui, seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, doncs que evidentment és una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món, o sigui, que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les dels bombers, exacte, és a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el de, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient, per tant no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita, per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3 i territorialitzades pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible tenir una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema salari és més important del que sembla perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes i que, per tant, els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes i, per tant, no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins, perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després de l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som...

0: aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de Llengua i Cultura Japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Montserrat Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Montserrat Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Montserrat Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Montserrat Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes? Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó.

0: ja s'entendran, i a més, diguem, no, no serà només la família, sinó aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
1: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quan, quin dia marxeu, quan torneu?
0: Ens n'anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
1: Per tant, una experiència, podem dir que gairebé única, no?
0: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, que, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
1: Com ha estat la selecció dels quatre alumnes? Perquè, clar, només podien anar quatre alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
0: No, no exactament, és a dir, de fet, havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa dos anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins d'aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
1: Doncs tenim aquí els quatre alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
1: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
1: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
1: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
1: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
1: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
1: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
1: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
1: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs, anem molt més.
1: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dues portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
1: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
1: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada a la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
0: Sí, sí.
1: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
0: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
1: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte. Són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i està tot un èxit.
0: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos d'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
1: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
0: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials. Ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etcètera, etcètera. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
1: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
0: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. de manera especial aquest any i buscant uns horaris especials se'ls ha fet aquesta classe per preparar-nos una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop quan tries els alumnes també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que sigui, que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars, aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
1: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
1: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
1: Traducció?
2: Traducció.
1: Traducció també. De fet, un traductor molt important com és l'Albert Noia també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut i, per tant, no s'ha pogut fer xerrades també, no?
0: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
1: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
1: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
1: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
1: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montse Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
1: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
6: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar i bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
1: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anem en els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
1: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
6: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
1: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar? Com us han dit alguna cosa o no?
6: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no posen molta feina.
1: No, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe, no serà un gran problema per a vosaltres, no?
6: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
1: Heu fet un sprint final, no?
6: Sí, bàsicament.
1: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, eh? Que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses.
0: Hem fet un parell de reunions amb les famílies. I crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguessin volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que és tornar per Grenlàndia, amb la qual potser fem alguna cosa així. Però no, a més vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan hi vam anar al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis, i de fet el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària, i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar, i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, genki desu ka? Això és com estàs? I tu, si respons genki desu, significa estic bé.
1: Quin queres?
3: Bueno, jo, per els meus gustos, me l'he après, però és tsuki ga tsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, saka ga tsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament sí, algo així, eh? Sí, vull dir que és el primer dia, no, això?
6: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda Unchisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
6: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
6: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, Sergi?
0: També. No, realment són quatre alumnes que són molt, molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que va, probablement ara és la que té un nivell més alt, perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè he tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres... Vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot... totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
7: Sayonara!
1: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat al poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.

0: Tot a punt per la sortida cultural al Alcolea del Río a l'octubre, amb l'inici de les inscripcions. El viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i Alcolea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i Alcolea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Parc Central acollirà la festa de Colenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
2: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
0: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
2: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin, doncs, una activitat, un taller, que es puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
0: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el passaport Edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, uh-huh, família també.
2: El passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del pla educatiu d'entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, mitjançant un passaport físic, que allà, doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
0: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també on es desenvolupen aquestes activitats.
2: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cine Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
0: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
2: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
0: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu, i serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becadj Tom Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Besines mil. Chao. Disfruten.
1: Anión aseo que el poppers. Son un Kim Jong-so y mira. Soy un Kim Jong-so. Cansa mira. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 271 de K-Pop History. Ens seguim actualitzant amb èxits, retorns i debuts K-pop d'aquesta primavera 2026. I començarem amb les actuals 6 noies que formen Kepler. Havien debutat siguent 9 a Corea el 3 de gener del 2022 i el Japó van fer el 7 de setembre del mateix 2022. Després de canviar d'agència el 30 de setembre del 2024 a Clap Entertainment, ara les escoltarem des de l'escena de Play Crack Code del 31 de març del 2026. D'aquí escoltarem el single principal Killa. Mostra la revolució interior del grup en un so hip-hop electrònic, sintetitzadors potents i ritmes de percussió més propis del trap. Dóna una imatge més madura i salvatge alhora i la lletra parla de superar els límits reprimits des del despertar interior i l'entrada amb els instints ocults, és a dir, el subtítol de la cançó, que és Face the Other Me, és a dir, l'altre jo. Porten més de 20 milions de reproduccions del videoclip oficial les dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de les Kepler, Killa.

Acaben de fer el debut oficial els 5 nois que formen K-Vitap, 3 coreans i 2 japonesos que ho han fet el 8 d'abril d'aquest 2026. Ha estat amb l'Extended Play amb el mateix nom del grup i escoltarem el seu single d'avançament Best One. Tot i ser d'estil hip-hop, no cau en excessos d'altres grups, sinó que és més aviat un R&B agradable amb un punt de cant. De fet, a la lletra és prou senzilla i evident, expressen el desig d'esdevenir els millors, és a dir, jugant amb el títol de la cançó Best One. El grup està pensat també per tenir moltes interpretacions, moltes performances i comunicar-se de manera diferent amb els fans. Veurem com serà la seva evolució. De moment escoltem la seva estrena, els K-Vitap amb

Escoltarem ara el segon single que han tret les Baby Don't Cry. Quatre noies, dos coreanes i dos japoneses, que van debutar el 23 de juny del passat 2025. Serà des de l'escena de Play After Cry, del 24 de març del 2026, del que ja vam escoltar fa poc el seu primer single Shape Shifter, i ara serà el torn de Bittersweet, que segueix a l'estil pop lleuger i agradable amb veus clares i joves. La letra expressa la fatalitat emocional en descobrir les memòries agradolces, el fet de saber que el que t'agrada o t'omple de felicitat i t'abandona no serà etern, ni tampoc el que vingui després. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip les seves tres primeres setmanes. Escoltem la novetat de les Baby Don't Cry, Bittersweet.

Escoltarem ara la subunitat de rap dels Shakers, grup d'un total de 10 nois que van debutar a Corea el 30 de març del 2025 i al Japó ho van fer el 7 d'agost del 2024. Són tres d'aquests 10 nois, Minje, Sumin i Yechon, que han tret el single de Lulu al març d'aquest 2026. El títol fa referència al concepte derivat de delusional de l'Iran, que es faria servir per assenyalar als fans que somien amb una relació propera amb els seus idols. Porten gairebé 1,5 milions de reproduccions del videoclip en 3 setmanes. Escoltem la novetat, en aquest cas com a subunitat, de rap dels Shakers amb The Lulu.

Ens trobarem ara amb les 5 noies de Rissin, Rissenu en coreà. 4 coreanes i una japonesa que van debutar a Corea el 26 de març del 2024 i al Japó van fer el 16 d'agost també del mateix 2024. Woni, que és la líder, Liv, Minami, Mei i Zena, han tret el single digital Runaway el 8 d'abril del 2026. El concepte visual i també de la lletra és alliberar-se d'una vida rígida i vigilada per acabar obrint una porta que emet llum. El tema té un ritme enèrgic i també hi han superposat capes de guitarra oníriques i sintetitzadors potents que afegeixen tensió i dinamisme. Porten més de 19 milions de reproduccions del videoclip en 12 dies. Escoltem la novetat de les Rissin, Runaway.

Tenim novetat solista de Choi Sung-hyun, conegut artísticament com Top, membre dels Big Bang, amb els que va debutar a Corea el 19 d'agost del 2006 i al Japó el 4 de gener del 2008. Més tard se'n va sortir del grup el 29 de maig del 2023. Ha tret l'àlbum Top Spot, Another Dimension, en aquest cas el 3 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single Desperado, que expressa moments d'amor de manera directa en una peça musical minimalista i discreta, però amb una interpretació que es torna més salvatge segons s'avança. Està filmat en blanc i negre. Va ser número 2 en tendències mundials al YouTube. Porta ja més de 5 milions de reproduccions del videoclip acumulades en dues setmanes. Escoltem la novetat de Top amb Desperado.

Escoltarem ara el duet Akmiu, que són Lee Chang-hyuk i la seva germana Lee Soo-hyun, que havien debutat amb el nom de Akdong Musician el 7 d'abril del 2014 i es van canviar a Akmiu al setembre del 2019 en fer-se grans. Recordem que el sufix Dong és nen en coreà. Ara es trobarem a l'àlbum Flowering del 7 d'abril d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal Paradise of Rumors. És un so de country relaxat que té un missatge de consol enmig del caos. El videoclip se'ls veu ballant en uns exteriors amb gespa, acompanyats d'una vintena que ballen al ritme d'una banda. Porten més de 8 milions de reproduccions del videoclip les dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels Akmiu, Paradise of Rumors.

Tenim nou treball dels sis nois actuals que formen Monsta X, que havien debutat siguent set a Corea el 14 de maig del 2015 i al Japó el 17 de maig del 2017. Recordem que Awono va sortir del grup el 31 d'octubre del 2019. També que AM està inactiu en estar complint el seu servei militar que l'ha començat el 9 de febrer d'aquest 2026. Ara han tret a l'àlbum internacional Unfold el 3 d'abril d'aquest 2026 completament en anglès. Ja fa temps que estan enfocats al mercat nord-americà i d'aquí escoltarem el single principal Hill. Es nota molt en l'estil actual de soft rock que per l'emissió radiofònica sentimental i tot i la seva bona interpretació dels nois, evidentment sembla més pensat per agradar al públic en general, al gran públic que per ser descoberts amb un treball més propi. Porten ja més d'un 1.300.000 reproduccions a les seves tres primeres setmanes. Escoltem la novetat dels Monsta X, Hill.

escoltarem la novetat en solitari d'Im Da-young, coneguda artísticament com Da-young, membre de les Bushes on You, les Cosmic Girls, amb les que va debutar alhora a Corea i Xina el 25 de febrer del 2016. També forma part de la subunitat de quatre noies Bushes on You Chokomi. Això des del 7 d'octubre del 2020. Però en fi, ara la soltarem en solitari amb el seu segon single digital, What's a Girl to Do. Això ha estat el 7 d'abril d'aquest 2026 i escoltarem el single principal del mateix títol. És un tema dance hip-hop, amb aquesta tendència també general de fer temes un pèl més curts, de poc més de 2 minuts. La lletra parla dels sentiments i preguntes interiors d'una persona quan s'enamora. En un videoclip que porta més de 2 milions de reproduccions a la seva primera setmana, escoltem la novetat de Da-young amb What's a Girl to Do.

Escoltarem ara les quatre noies de Kiss of Life. Julie, que és la líder, Nati, Bell i Anul, que havien debutat a Corea el 5 de juliol del 2023 i al Japó el 5 de novembre del 2025. Han tret el single Who Is She el 6 d'abril d'aquest 2026. El tema és una reinterpretació del Y2K de primers dels 2000 amb sons més moderns, amb una energia positiva, divertida i desenfadada. El tema porta més de 37 milions en 3 setmanes i ja ha guanyat un Im Countdown el 16 d'abril. Escoltem la novetat de l'Skies of Life, Who Is She?

Ens anirem ara amb les 5 noies que formen Young Post, Young Passi en coreà, que van debutar el 18 d'octubre del 2023. Les escoltarem des del single àlbum digital We Don't Go To Bed Tonight, del 7 d'abril d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. És un hip-hop amb producció electrònica, el que ara s'anomena Digicore, amb un ritme intens i tornada comercial, amb una tendència al retorn de la segona generació, on tenia més presència a l'autotune, amb més drama i més tonteria innocent dins del concepte. Porten ja més de 500.000 de reproduccions del videoclip oficial en 3 setmanes. Escoltem la novetat de les Young Post, We Don't Go To Bed Tonight.

Escoltarem ara la novetat dels 7 nois que formen Keep Flip, 5 sud-coreans i 2 japonesos que van debutar el 20 de gener del 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play My First Kick del 6 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, I Poppin. És un tema de ball d'estil pop-rock juvenil on la lletra parla de cridar l'atenció del primer amor. El tema ja porta 2 números 1 al mes d'abril, un Show Champion el 15 i un Music Bank el 17. Amb més de 14 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem la novetat dels Kickflip Eye Poppin'.

Els BTS segueixen traient singles de l'àlbum Arirang del 20 de març del 2026. Ara és el torn de Hooligan, del que han tret el videoclip el 8 d'abril d'aquest 2026. És un tema rebel i ple d'energia, escrit per els rapers habituals RMC i Hopi Suga, que mostren una faceta prou diferent a Swim. Dins la lletra s'autoanomenen caos i el ritme es torna salvatge. Porten més de 35 milions de reproduccions del videoclip en 3 setmanes. Escoltem el nou single dels BTS, Hooligan.

ximinar que ens hem nidat. Li donem les gràcies a la Park Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Sí, fa ben poc era un gust poder anunciar el concert de les Twice al Palau Sant Jordi de Barcelona per al 12 de maig. Ara encara és més plaer poder anunciar que després dels seus inicis allà per al llunyà 2012 dels concerts per tot el món de Music Bank, doncs per fi el Korean Power anuncia el Music Bank a Barcelona el proper 12 de setembre d'aquest 2026 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els grups que actuaran, a falta de confirmar si hi ha alguna variació, de moment són els Saint Tees, els Enhypen, les Saint Mix, els Shakers, els Saint City Boys, els Cortis i els Alpha Drive One, que han debutat aquest any també. El presentador, com gairebé sempre, serà l'MC Park Bo-gum. Acabarem, en aquest cas, amb una novetat d'An Ye-jin, coneguda artísticament com Wasa, membre de les Mamamoo, amb les que va debutar a Corea el 19 de juny del 2014 i al Japó el 3 d'octubre del 2018. Va debutar com a solista el 13 de febrer del 2019 amb el single digital Tweet, amb el que ja va guanyar dos números 1 en shows musicals. Ara l'escoltarem des del single digital So Cute del 9 d'abril d'aquest 2026. És un tema de pop sintetitzador, precisament amb un so de sintetitzador analògic. En un videoclip molt divertit se la veu interactuant amb molts nens petits i a més també té algunes, diguéssim, imatges exteriors amb diferents vestits. Porta més de 28 milions de reproduccions del videoclip oficial només les dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de Wasa, So Cute.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cans amb vida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

Estás escuchando Caras Verdes.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui el resum de la setmana i, a més, la previsió del temps de cara al cap de setmana, tot seguit amb Carlos Lara, de Meteosat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum de la setmana on hem tingut cosetes aquesta setmana. Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, abans el resum de la setmana. La pluja va ser protagonista aquest dimarts.
3: Pues exacto, hemos tenido una nueva semana de tiempo inestable con chubascos y tormentas que han seguido afectando sobre todo pues en mitad norte y puntos del interior de Cataluña, pero en esta ocasión, como decía, pues el martes también tuvimos nuestra dosis tormentosa, vamos a decir, aquí en San Andreu con, bueno, pues con una breve pero intensa tormenta que acumuló un total de 18 milímetros aquí en San Andreu, pero lo interesante fue que 17 de esos 18 milímetros que cayeron se acumularon tan solo en 9 minutos, lo que pues demuestra un poquito la intensidad torrencial del chubasco que nos afectó, y además pues la precipitación vino acompañada de granizo de pequeño tamaño, pero pues es un poco para ilustrar pues la intensidad que tuvo el chubasco en zonas próximas. Castellbisbal superaron los 40 milímetros, así que no fue de un pelo de que nos afectase la parte más intensa. El resto de la semana, pues cielos variables, alternando nubes y claros, mañanas con más predominio del ambiente soleado, y por las tardes pues ambiente algo más nuboso, cielo más variable, pues debido pues precisamente al crecimiento de esas nubes de evolución que dejan esos chubascos en zonas del interior y mitad norte. Las temperaturas han ido bajando con el paso de los días. Las máximas han bajado de los 25,4 que tuvimos el lunes a los 22,2 que tuvimos ayer jueves, mientras que las mínimas pues también han bajado de los 14,6 del lunes a los 11,9 de ayer jueves.
2: Amb situacions meteorològiques com la que es va produir el passat dimarts, van haver preguntes dels oients a través de missatges que ens enviaven, no? En format privat, de plourà molt aquí o no? I la frase que sempre ens dius, Carlos, és depèn.
3: Es que con tormentas es...
2: ¿Al potuca o no potuca?
3: Hablamos de Castellbisbal, exacto, que lo tenemos, exacto. Que prácticamente tenemos visual y podemos ver. Y allí superaron los 40 milímetros porque los núcleos de tormenta pues tienen el tamaño que tienen, se desplazan en una dirección y a veces hablamos de escasos metros, de que puedan caer, pues eso, más de 40 o como en nuestro caso, pues 17 en ese chubasco intenso. Así que, bueno, pues hay que hablar un poco de zonas y... estar un poco alertas porque puede suceder, pero bueno, evidentemente la precipitación no es uniforme, no tiene esa distribución como cuando es un frente, que más o menos los registros pues son bastante similares en todos sitios.
2: Ara sí, anem a la previsió de cara al cap de setmana. Carlos, divendres, dissabte i diumenge, quin temps tindrem? Tenim activitats a l'aire lliure. Diumenge es disputa la 29a edició de la cursa de la primavera. Anem per dies, divendres, dissabte i diumenge.
3: Bueno, pues el fin de semana como tal, o sea, sábado y domingo, parece que tendremos un tiempo relativamente tranquilo. Sin embargo, pues hoy viernes todavía se pueden producir chubascos durante la segunda mitad del día. Así que, bueno, pues hoy viernes nos espera... un día con nubosidad abundante, ya hemos amanecido con bastantes nubes, en principio nubes medias y altas, pero por la tarde además crecerán nubes de evolución y fruto precisamente del crecimiento de esas nubes de evolución se producirán pues chubascos de tarde que vendrán acompañados de tormenta y que en un primer momento afectarán sobre todo a las comarcas del nordeste de Cataluña, litoral de Girona, norte de Barcelona, pero con el paso de las horas esos chubascos irán avanzando hacia un poco nuestra zona. Así que, bueno, pues no se descarta que a lo largo de la tarde, básicamente un poquito ya más avanzada la tarde, vamos a decir, pues nos puedan afectar aquí también chubascos de intensidad moderada, puntualmente fuerte, no se descarta, y de forma local, pues incluso nuevamente venir acompañados de tormenta, y bueno, pues podrían llegar activos esos chubascos que por la tarde se iniciarán ahí en las comarcas de Girona, en norte de Barcelona. Sábado y domingo, como decía, pues seguiremos con restos de inestabilidad, pero no tanto en nuestra zona. Los posibles chubascos que se produzcan nuevamente serán, pues, mitad norte, interior, zonas de Girona, así que bueno, pues sábado dominio de ambiente soleado en nuestra zona, un poquito de más nubosidad por la tarde, y el domingo pues en general tendremos más nubosidad, pero ya digo que en principio no se esperan precipitaciones en nuestra zona. Sí que el domingo a últimas horas del día se producirá un poquito más de las nubes, serán algo más compactas, y es que nos pueden anunciar un posible cambio de tiempo nuevamente de cara al lunes, en el que podríamos tener nuevas precipitaciones, pero eso de momento está todavía por confirmar porque falta todavía demasiado. Las temperaturas máximas hoy viernes bajan de forma clara, situándose pues en torno a los 20 grados, mientras que sábado y domingo pues subirán ligeramente. Las mínimas también bajarán de forma clara mañana sábado, con valores por debajo de los 10 grados en nuestro municipio. O sea que aquellos que se levanten temprano para hacer ejercicio, los ciclistas y tal, que vigilen mañana por la mañana, primeras horas, porque posiblemente se lleven una sorpresa, porque menos de 10 grados a estas alturas del año ya es bastante fresco.
2: I diumenge tenim la cursa de la primavera.
3: Allí ya recuperaremos valores un poquito más normales, vamos a decir, 12, 13, 14 grados de mínima. Así que, pues, menos abrigados el domingo que el sábado.
2: Doncs la propera setmana més, potser avancem un dia la previsió, tenint en compte que tenim la Fira de Primavera divendres, dissabte i diumenge de la propera setmana. Carlos, gràcies per aquesta previsió.
3: Vosaltres.
2: I bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
4: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, amb moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no?, el més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no?, a l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
2: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Obraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
4: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment de del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
2: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
4: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
2: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
4: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
2: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
2: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
5: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble. Al cap i a la fi, semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar, doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
2: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
5: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
6: Doncs molt contents, doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
2: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
6: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
7: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
6: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
2: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

0: La pregunta que li han formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
1: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans doncs amb la ciutat aixecada per tal de quedar bé abans de que arribin les eleccions.
0: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
1: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem i hem fet i continuarem fent és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
0: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
1: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendemos esa esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
0: ¿Ya ha pensado o ya ha decidido si...?

0: I continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
1: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix el PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
0: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
1: Com a Sonia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia aquí, justament aquí davant la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius al parc de Calistènia, tot això a nivell personal, clar, doncs et sents bé perquè tens una comunitat, tens un grup de persones, doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP, doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I al nivell del Partit Popular, doncs mira, no sé, perquè clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria a tu, però clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP. Però a més sense complexes, vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular. Més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam ser... vam estar als inicis, hem anat demostrant... que també es pot treballar des de l'oposició i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a governar Sant Andreu de la Barca. Ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
0: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que recordem estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè a més en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de Barca i a parlar de la seguretat.
1: Mira, nosaltres ens vam estar a la votació bàsicament perquè clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys, tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega. ¿Por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega. Es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir... tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores, que iba a ir a la tercera. fin. O sea, lo que no a nosotros que se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras, pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo. Pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, es que es para adelantar faena.
0: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
2: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores, porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y Fensan Andreu es dura. Ya, como antes off the record comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos, hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de San Andrés de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
0: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
2: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, bueno, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martí River, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos. El gusto es otra cosa. Nosotros creemos que esto es una cosa seria y entonces te posicionas a favor, te puedes abstener porque dices, bueno, no me gusta algún matiz, pero el grueso de la cuestión merece que se vote a favor o merece una abstención. Entonces, resumiendo, continuando absolutamente en la misma línea.
0: ¿Cómo es veu Vox de aquí a un año?
2: Hombre, sabes de sobra que yo siempre, desde que me has estado entrevistando, siempre he sido muy optimista. Ahora si cabe todavía más, porque por desgracia para la ciudadanía en general, la situación... Ojo, reconociendo que en San Andrés de la Barca no se dan hechos que vemos continuamente, diariamente, en los medios de comunicación, ya sean los generalistas como las redes, hay sitios que es insufrible. Pero eso también le toca la fibra a nuestros vecinos, porque te lo refieren. Oye, mira, el otro día en Esplugas, que estuvimos en el minuto de silencio y nos concentramos sin hacer ruido, pues diciendo que esto no puede ser. Ya más, un tío no, por muy choque se le vaya la cabeza, que tenemos serias dudas de que no es así, degollar a una mujer así porque sí, no puede ser, no puede ser. Entonces, insisto, es como lo observamos.
0: El mes de març, Vox presentava una moció en aquest cas, on vostès en aquesta moció que van presentar va ser finalment aprovada. De fet, a l'elaboració del ple van destacar que s'havia aprovat aquesta moció de Vox, una moció per una nova línia d'autobús transversal al Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental. Va ser aprovada a favor per Vox, Som i el Partit Popular, i l'abstenció de FEM, PSC i En Comú Podem. Gràcies a aquesta abstenció i a aquests vots favorables, finalment la moció va tirar endavant.
2: Sí, sí, a ver, es que posicionarse en contra es como pegarse un tiro en el pie, porque eso no tenía que ver nada con la política, visto desde según qué perspectiva. A ver, todo lo que hacemos es política, pero es que estábamos demandando una cosa que necesita el municipio, y tenemos la fortuna que se hizo el enlace, el tramo este, el puente, llamémosle la variante, que nos conecta con el Vallés en un pispás. Tú en coche te plantas en San Cugat en 10 minutos, tiras un poquito más y te plantas en la Universidad de Bellaterra. O sea, fue una idea que nació a raíz de una amistad que me cuentan que esto ya había sido reivindicado años atrás. Pero bueno, nunca, es verdad que no existía la variante, entonces comprendemos que era un poco, pero ahora, hablando mal y claro, es que nos lo han puesto a huevo. Entonces, claro, y nosotros estamos en un lugar estratégico, y la moción también iba enfocada a que, como me cuenta Amador, y él se le ocurrió, aquí teníamos la palanca, memorable pasarela, y en la actualidad Sant Andreu de la Barca es la palanca del Baix para la conexión con el Vallés. O sea, que tiras una piedra y estás en el Vallés. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a probar eso? Yo no sé si será más o menos difícil conseguirlo. Ahora ya está en manos del consistorio pelearlo. Pero nosotros ya hemos puesto. Y te añado, para satisfacción nuestra, de que ayer la misma moción, puesto que la compartimos con todos los municipios afectados allá donde tenemos representación, en Cervelló salió aprobada también. Pueblo gobernado por Esquerra. Es que no te... Claro, sí, hicimos un diseño que conectaba Vallirana, Cervelló, San Vicente, Pallejá, San Andrés, el Vallés, el Hospital General y la Universidad. Hombre, pero ¿quién va a renegar de eso? ¿Cómo vas a decir que no? O sea que...
0: Vostè recomentava o reivindicava, i això també ho he fet en altres entrevistes, reivindicava el fet de fer municipalisme, de presentar mocions referents a Sant Andreu de la Barca, però en el cas de Vox Sant Andreu de la Barca, el fet d'estar en un ple de Sant Andreu de la Barca, un ple doncs, d'un municipi, com afecta en aquest cas la política de Vox a nivell de tota Espanya amb decisions que puguin tenir, per exemple, aquí a nivell local?
2: Bueno, pues mira, da la casualidad...
0: Pesa molt aquest pensament que pugui tenir Vox a nivell nacional en decidir...
2: Te voy a responder porque da la casualidad, hoy hemos estado en los actos de la Guardia Civil y ha venido nuestro presidente provincial. Y acto seguido, previo permiso de alcaldía, hemos ido al ayuntamiento a visitarlo. Le hemos mostrado la sala de plenos, nuestro horrendo y chiquitito despacho, le hemos explicado que no estamos en nuestra posición en la mesa del pleno, y luego nos hemos reunido en la sala de reuniones que tenemos en la primera planta, y precisamente hemos tocado este tema. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, nosotros tenemos la suficiente capacidad para que si a nivel general el partido, que no es... Vamos, que apoyamos todo lo que dice, pero si en nuestro municipio no toca eso, no lo vamos a presentar. Y así se lo hemos dicho al presidente. O sea, ya hicimos un intento sinceramente, con los pisos ocupados, y se nos dijo, es que aquí ocupación a particulares no hay, son de bancos, de tenedores, de tal, tal. Bueno, quizá no procedía a presentar eso, hay que asumirlo y reconocerlo. Pero insisto, y se lo hemos dicho a nuestro presidente, a Juan Garriga, Dios, que nosotros, por suerte, somos un reducto, y eso lo digo a viva voz, somos afortunados. En San Andrés no se nos ha hecho más que la niñería del despachito chiquitito y moderno, no se nos ha hecho un cordón sanitario. Entonces nosotros, a raíz de ahí, estamos haciendo política municipal. Y así se le ha explicado. Es cierto que en otros municipios la situación no es la misma y tienes que ir a degüello. Además, nuestros compañeros en muchos municipios tienen el cordón sanitario, pero totalmente. Totalmente. Mira, te pongo el ejemplo. Resulta que en San Vicente, nuestros compañeros concejales, allí parece ser que el ron, hoy nos explicaba que Juan Garriga, que en el Parlamento también pasa, o sea, se reúnen y tú dices, voy a presentar esta moción, y te dicen que no la puedes presentar. Pero yo entiendo que eso tiene que ser una ilegalidad. Tú una moción te la tienes que presentar en el Pleno, y si no te gusta, pues en contra. Pero déjame que la presente. Oye, están atados de manos. Aquí no ocurre eso. Nosotros tenemos, nos congratulamos que tenemos facilidad para movernos, expresarnos. Tú eres una viva demostración. Por aquí pasamos todos. Yo me manifiesto como quiero, intentando ser educado y todo lo que debo, pero bueno, a lo mejor algún día suelto alguna coz o alguna broma un tanto capciosa. Bueno, oye, no pasa nada. A quien le moleste, pues que me lo diga. O si procede a denunciarme, si sería el caso. Yo creo que no. No creo que llego a esos extremos. Entonces, por eso insisto. La política nacional, incluso autonómica, del partido, evidentemente estamos totalmente a favor. Pero nosotros aquí buscamos, como el mes anterior ya me preguntaste, ¿presentáis moción? Respuesta, no, Jordi, no tenemos tema. Y nosotros los temas no nos los inventamos, ni hablamos de Bruselas, ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de Palestina. No, lo siento. Eso aquí no toca. Como decía Puyol, això no toca, pues esto.
0: Les declaracions d'Antonio López, a portaveu de Vox, a l'espai de portaveus. Quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, que vam iniciar amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, aquesta setmana amb les entrevistes de Sonia Aranda, del Partit Popular, i Antonio López, de Vox. La propera setmana continuarem amb la ronda d'entrevistes amb Felipe del Val, el portaveu de Som, el proper dilluns. Dimarts, l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres tancarem aquesta ronda d'entrevistes amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera. 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
0: Podem dir que un èxit, no?, de participació el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
4: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen als centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
0: Això és una bona notícia, no? D'aquesta cursa de la primavera, recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del club de l'atletisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
4: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja a aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació i la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etcètera, etcètera, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor, però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
0: Començarà a 20 d'hora, 9:15 del matí, a 10:15 del matí, 9:30, a la cursa de 5 quilòmetres.
4: Sí.
0: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
4: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi el carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
0: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:15, 10:30.
4: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del J.J. Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no?, i acaben en el mateix lloc.
0: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
4: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories, i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no?, amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat, i s'ha preparat un doble dorsal, doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
0: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí, que serà una edició ben especial, no?
4: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
0: Sempre perquè hi ha novetats.
4: Sempre hi ha novetats i sempre es fa goig, no? També com a ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
0: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
4: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que amb bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera, i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
0: Que vagi molt bé diumenge.
4: Moltes gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Biblioteca Aigüestoses recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual és això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí, de tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual, doncs, hem pogut aconseguir aquesta ampliació, amb la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, 6 mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests 6 primers mesos?
2: Això, 6 mesos, és un repte també. Quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, al final els equipaments municipals, i en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït de que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fa en els altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la regidoria de Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? d'activitats relacionades amb la cultura. No?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus, doncs, que ja haver-hi més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és la que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca Aigües Toses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca Aigües Toses.
1: Sí, estem ja treballant-ho, fent un projecte, ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca Aigües Toses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, perdoneu-me per l'expressió, una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa a entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i això, que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes, programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, però no podem badar, perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diguem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, que això ens dona molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició el que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca Aigües Toses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia. I ara, de moment, com encara estem ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el club de lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la biblioteca Aigües Toses, que a part dels serveis habituals, doncs ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats, i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana, o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca Aigües Toses?
2: Al final, les biblioteques, hi ha un perfil molt, molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, aquells joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la biblioteca Aigües Toses, que obre de dilluns a divendres... A la tarda?
2: A la tarda de 3 a 2 quarts de 9.
0: I els dimecres al matí?
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1 i mitja.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Aigües Toses. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir les tardes, això doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigües Toses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 7:45 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran...
0: Doncs, el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins a les 12 de la nit, que és prou... és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari, doncs, evidentment, no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigües Toses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també el director de la Biblioteca Aigües Toses, Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també doncs, potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions. I també a partir d'ara totes les presentacions de llibres, com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca, doncs es facin lògicament a la biblioteca que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimarts i dimecres s'han tornat a realitzar convocatòries de vaga per part del personal docent. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba enmig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb algun dels manifestants, com per exemple el Carles Amigó, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs fonamental, no? Si dius que defenses un model democràtic. No ens escolten, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. O sigui, seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, pues que evidentment són una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo, per mi, no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món, o sigui, que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les dels bombers, exacte, és a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el de, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3 i territorialitzades pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible tenir una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema del salari és més important del que sembla perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes i que, per tant, els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes i, per tant, no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins, perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després de l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Mussà Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Mussà Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Mussà Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Mussà Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Mussà Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet.

0: afinitat amb l'anglès, la majoria, pues, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc, etc.
1: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes? Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
0: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
1: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
0: Ens anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
1: Per tant, una experiència, podem dir que gairebé única, no?
0: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina, i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
1: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
0: No exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions, i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït, i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
1: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida, i per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos si puc. Llavors estic molt emocionada.
1: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
1: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès, i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fessi japonès, i jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
1: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país, i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
1: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo.

0: Prou bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
1: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
0: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
1: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
2: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
1: Què esperes del viatge?
2: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també, i espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
1: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
2: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem pues, anem molt més.
1: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dues portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
3: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
1: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
3: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube, i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
1: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada a la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
4: Sí, sí.
1: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
4: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
1: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
4: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet, s'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos de l'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
1: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
4: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també, tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys, aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
1: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
4: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-nos una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop quan tries els alumnes també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
1: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
0: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
1: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
0: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
1: Traducció?
0: Traducció.
1: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
4: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
1: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
0: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
1: A l'hora d'escriure el japonès?
0: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
1: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
2: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
1: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montse Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
2: Sushi i poc més, i sayonara.
1: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar, i bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
1: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
0: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anem a anar de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
1: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
0: Un extra. Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot, han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
2: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
1: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa, o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els professors ho tenen en compte i no posen molta feina.
1: No, no, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe, no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, no, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
1: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
1: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, eh? Que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses.
4: Hem fet reunions, hem fet un parell de reunions amb les famílies. I crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguessin volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que és tornar per Grenlàndia, amb la qual potser fem alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan hi vam anar al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis. I, de fet, el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara. I des d'aquest punt de vista, les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema, vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar, i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
0: Pues, per exemple, o genki desu ka, això és com estàs, i tu, si respons, genki desu, significa estic bé.
1: Quin queres?
0: Bueno, jo, pels meus gustos, me l'he après, però és tsuki ga tsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
2: Ohayou gozaimasu, Axel des, saka ga tsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament sí, algo així, eh? Sí, vull dir que és el primer dia, no, això?
4: Exacte.
5: Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, Sergi?
4: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè he tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres, vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot, vale? Totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara.
1: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.

0: Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río l'octubre, amb l'inici de les inscripcions. El viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Colea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols, amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Parc Central acollirà la festa de Colenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
2: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
0: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
2: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs una activitat, un taller, que els puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
0: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el passaport Edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, uh-huh, família, també.
2: El passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del pla educatiu d'entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, mitjançant un passaport físic que allà doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
0: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també on es desenvolupen aquestes activitats.
2: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cinet Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, bé, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
0: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
2: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el pla educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
0: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla Xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla Xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del mur de la Terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la gran muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí, és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? És una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt a les parts més amples fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color és color gris, vull dir, veure si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar.
1: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquennal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest portes de tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades. I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, murs paral·lels, no?, que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no?, el mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt... molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fa una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el Temple del Cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu, i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no?, de
0: sí,
1: la història.
0: Bé.
1: Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda... tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla, eh?
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és del segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song,

0: per la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
1: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
0: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va? En una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se d'aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
1: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
0: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos, perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, a l'inici o al final de la Ruta de la Seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
1: I com es construeix aquesta Gran Muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
0: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
1: Ostres, un milió són moltes, eh?
0: Són moltíssimes.
1: I quin tipus de persones treballaven en aquestes aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
0: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
1: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
0: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el

0: primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment he d'haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I de ses es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podia arribar a considerar com una ofensa còsmica.
1: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
0: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
1: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
0: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
1: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
0: És que
1: literalment, vas a treballar allà, vull dir.
0: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
1: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
0: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història, Xina, la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
1: Anem a animar una mica això.
0: Som-hi, va.
1: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
0: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
1: Tu penses aquestes coses, no?
0: Jo cada dia.
1: Tu per la nit.
0: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Doncs,
1: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontollar.
0: Faig plànols amb una llanterna, saps?
1: Carai, carai.
0: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. I què faran? Doncs amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Però la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9, 10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra, barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
1: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats?
0: com, allò, com
1: a la
0: funciona.
1: Cara, no? Li tires?
0: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
1: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
0: Per molts motius, perquè per allà hi, també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners. No? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
1: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
0: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien amb robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan, vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar el nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. A que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break. No?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves?
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana on hem realitzat entrevistes de l'espai de portaveus amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i amb el portaveu de Vox, Antonio López, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus que finalitzarem la propera setmana. Una setmana on també s'han presentat les activitats de la Fira de la Primavera. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, d'una oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents, doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament, i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica. El que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca del Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències. Per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci són importants, perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor, que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de Los Sobre Braus, celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular, com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables, i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació, amb el concurs urbà de Rookies del Ritme, i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa, amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
7: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans doncs amb la ciutat aixecada per tal de quedar bé abans de que arribin les eleccions.
1: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
7: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem i hem fet i continuarem fent és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, et soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
1: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sònia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
7: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor, cuando no estás en gobierno, es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
1: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
7: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix al PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo, i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
1: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
7: Com a Sonia Aranda sí. Per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia, aquí, justament aquí davant, la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius, al parc de Calistènia, tot això, a nivell personal, clar, doncs et sents bé, perquè tens una comunitat, tens un grup de persones, doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP, doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal sobretot, i al nivell del Partit Popular, doncs mira, no sé, perquè clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria tu, però clar, és que tu ets el PP. Pues sí, sóc del PP, però a més sense complexes. Vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular. Més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam ser... vam estar als inicis, hem anat demostrant... que també es pot treballar des de l'oposició, i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a governar Sant Andreu de la Barca, ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
1: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que recordem estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'Espai

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com bé sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudí per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure en diferents fotografies de l'acte.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I entre altres notícies de la setmana, aquest dimarts i dimecres, els docents i professors han tornat a fer noves convocatòries de vaga. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba a mig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb alguns dels manifestants, com per exemple el Carles Amigón, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escolten, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. Seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda. I insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, pues que evidentment és una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres. perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació, ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les... dels bombers, exacte. És a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui, que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques, tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben, i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes, i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3, i territorialitzades, pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment, és impossible, tenint una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos, perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema del salari és més important del que sembla, perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa, i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals, en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes, i que per tant els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes, i per tant no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins? Perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant, i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat, i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després de l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor en la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
7: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Espert per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir... L'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, la veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, el animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió. Sobretot, la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fix a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà a Ràdio Reloj, de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Suite.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele. Hi ha molts amics que, pel que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la als...

L'Hotel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the wind.
1: Against the wind.
2: You run against the wind.
0: Contra el vent.
1: Against the wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
4: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servicio social, no ho sé. Aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. El gener de 1974 vaig anar a la mili i, en sentir-la, em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant, vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Com ven i barca nova, no, que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
3: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar en alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere, sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa, tradicional i històricament, els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Ridge Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Out of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar? Mm?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "No n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "Mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció de

0: temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està caient. Jo, qualsevol persona que em provoqui un somriure, li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que...

dels primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats pel
1: premi. Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe, que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però...
0: Que malament t'ho hauries passat, no?
1: No, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar... Però, bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és... Normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. Sí. Això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res,
1: bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre... tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'1 a 1 i de ràdio. Ivan Usson i Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
3: sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
2: Que ens haurem d'inventar una altra cosa.
3: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
3: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO Max, protagonitzada per Steve Carell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres, creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
1: I Scrubs.
3: Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
3: M'ha recomanat... Se va fer bronca, vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
3: Perquè jo ja ho vaig dir aquí...
2: No, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
3: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
3: És agradable, és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno, és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però trobo que totes les sèries són així de bon rolleres.
3: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Doncs molt bé.
3: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol estos problemes seguiran existint. Llavors,
2: el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com fa jo.
3: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
3: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
3: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
3: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya. Doncs estic a la meitat, té 6 capítols, em sembla, i he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que... està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
3: Segurament, pot ser. Pot ser. És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per què?
3: De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
3: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
3: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
3: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitjana que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
3: dic que sigui bona o dolenta, això no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudi.
0: Vale.
3: No passa res.
0: No. El món continua.
3: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
3: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancelen...
3: Torna-hi.
2: Perdona, que...
3: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
3: Un drama, mai millor dit.
2: ...acabarà amb la seva tercera temporada. Oh. S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
2: Seria un detall, seria un detall, sabent-ho a priori, que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
3: Que tanquin amb pany i forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
2: Jo, mira,
3: vaja,
2: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
3: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa...
2: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors. Uh-huh. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
3: No es pot comparar.
2: No. Millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
3: És que no es pot. Crec que són dues coses completament
2: diferents. Però...
3: Crec que respirar no és competència de The Pit, ni viceversa.
2: No. Pff, a veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
3: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
3: Com?
2: El nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
3: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
2: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
3: Segueixo pensant que no es poden comparar. Que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa de Respira amb Deli.
2: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
3: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
3: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una sèrie
2: es cancel·li. No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
2: feina. Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
3: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
3: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
3: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira, que era
3: això
2: el lema d'aquesta...
3: Això és el lema,
0: Això és el lema, mare meva.
3: Doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, que dolent.
3: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Eu tenho direito de ficar com os meus netos!
5: Gigi!

0: perigoso levar as crianças.
1: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
2: Vaja.
1: Bueno. Pot estar bé. A Disney Plus també.
3: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
2: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
1: Ah, molt bé.
2: Hòstia, milles.
1: A Disney Plus arriba El Encargado.
4: Hola, Eliseo.
5: Buen día, Martita.
6: ¿Cuánto le cobraste?
7: 14.000. Toma.
6: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
7: Dale.
6: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
5: Hace 30 años que trabajo acá.
1: Es una comedia dramática.
2: Vaya
1: oxímoron, pero bueno.
3: No, ¿por qué?
1: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
2: Se viene.
3: No se viene, pero es un
1: ¿cómo es allo de la...?
3: Es un debate a tenir perquè...
1: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
2: Vaja, no...
1: Hi ha una frase que el...
2: No,
1: tots
2: no et puc ajudar.
1: Vaig
2: a buscar-la. Ves, presenta el programa, si vols, mentrestant.
1: Vale,
2: pots conduir-lo.
1: Van, a veure, continua.
3: Ah, ¿ya de continuar yo?
1: No, vull dir que per què, bueno.
3: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
1: Perquè una comèdia és de per riure.
3: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
1: Ah, no?
3: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
1: Molt bé. Jo vaig explicant, ¿vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures de Liceu, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat del propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
2: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por regals.
1: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipuladora.
2: Vale. És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan faig els guions?
1: Perquè tinc molta feina, Sergi.
2: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
3: res.
2: Si
3: voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
2: Ja has acabat o no?
1: Sí,
3: pot ser.
2: Tinc tres frases.
1: A veure quina és.
2: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
1: Això era.
2: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
3: Ojo! Estic passant profuns, eh?
1: Jo deia la primera, eh?
3: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
2: Buf,
3: vale?
2: Que pesats en fer aquest xipeu.
3: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
1: Molt bé.
3: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrima a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
1: Sí.
3: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
2: Sí.
3: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
2: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
3: No és una comèdia, Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda, un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
1: Vale, no ho tornaré a dir.
2: No tornarà a passar, eh? No passa res.
1: No, no.
2: Disculpes acceptar de Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
1: Vinga, va, a Netflix, arriba i glòria.
7: É bom ver-te por aquí, Nejero.
8: Já vi que a segurança aqui é apertada.
9: We're together in this fight against communism.
10: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste.
11: A guerra faz-se com armas e não só, é aí que entramos nós.
1: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no acabo de veure el
2: lligam, el lligam, no?
1: Bueno. Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
12: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
3: I fins aquí, ¿no?
2: Sí, ah, és això?
1: És això.
2: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
1: no,
2: gent
1: no,
2: de
1: no,
2: trailer.
1: No, no, no, és això, és això.
2: Molt bé.
1: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
2: Jaume, sí.
1: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
3: Veus? Veus?
2: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
3: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
1: Home, però és que això de comèdia no en té.
3: No, però veus?
1: Humor àcid? No sé fins a què...
2: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs.
1: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
3: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor, eh?
1: És que no ho sé, o sigui...
3: T'estic buscant
2: l'humor àcid. L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
1: Ho podria, sí.
2: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
3: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
2: No. Anem a fer un anàlisi...
1: No t'ho sabria. Depèn.
2: Lingüístic.
3: Busco la definició d'humor àcid, també?
2: No, però jo entenc el que diu, Judit.
1: No, vull dir...
2: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
1: sí,
2: se li diu en castellà.
1: De mala llet.
2: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
1: Fa servir passivo-agressivitat.
2: Sí, passivo-agressiu.
3: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
2: Cinisme. Passivo-agressiu. Com ho definiríem, el passivo-agressiu?
1: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
2: Molt bé.
1: El que acabes de fer.
3: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
1: això
3: tant,
1: sempre.
3: Si ho sabeu fer, nois...
2: Bueno, tota la calle 13, que tampoc no anirem, perquè fan a calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
3: Acabes o no?
2: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
1: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
13: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
14: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
1: Diu aquí que...
2: Ens expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, perquè
1: sí,
2: déu-n'hi-do.
1: El que passa que
2: jo... Jo llegis llibres més curts que aquesta sinopsis.
1: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixes.
3: Microrelats.
2: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
1: Ja, ho sé.
2: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
1: És una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
3: Segur, sí.
2: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens sentim
1: parlar,
2: sèrie...
1: no? Sí. No, aquesta...
2: A tu la tenies ubicada?
1: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat

0: Mira...
1: És produïda per França, eh?
0: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
1: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
0: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
1: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí, sí.
1: Fan coses bé.
2: Sí, de...
0: Mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
1: cada
0: copiat,
1: capítol?
0: Ens han copiat lo pitjor...
1: el setmanal.
0: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
1: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
3: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
4: Si me tocas, voy a gritar.
3: Cógelo.
4: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
3: Creía que lo cogerías.
4: Apártate.
2: Luego te iba. És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
1: Molt bona.
2: L'has vista?
1: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
1: doncs
2: no, sí.
1: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada, no és correcte.
1: Recolzada. O, sí, compta amb el suport de, no?
2: Compta, sí. Per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'acceja al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
1: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i sí? guapos que ui. Són. Tant un com l'altre. No són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona
5: la parella,
1: de,
5: no?
1: del... Joe? Del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
1: A nivell audiovisual.
5: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
1: el,
5: bueno.
1: Nick. El Nick. Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i...
2: Molt
1: i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
0: Beatles, deu de ser aquests dos, que sí?
1: Just aquests.
0: Mira, molt bé. Sí que fan una mica de ràbia.
1: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
0: És el Nick Jonas, no? Sí. Amb la seva parella, o no?
1: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
0: Vale.
1: Sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
6: Happy Thanksgiving!
7: Happy Thanksgiving!
6: Anna, wait until we're invited.
7: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
8: What? He actually sings in the shower. So
6: I do not.
8: Yes, you do.
9: Abby, can I take Joy to our house?
10: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
11: Joy, you wear a hat, too.
2: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, no sé pas de què em sona això, un sindicat del crim d'elit i gran poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos los malos, pero nos organizamos.
0: Correcte.
1: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: És con lo del crim organitzat.
0: Bueno, és una organització criminal, correcte, sí.
2: Aquí treballem...

0: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
1: Exacte.
2: Tenim estatut reglamentat,
0: hi ha comptabilitat,
2: jornada completa,
1: 8 hores, i les hores extres el paguen.
2: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
3: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
4: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
1: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
5: Molt bé.
1: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
2: Atrévete.
1: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
2: sí?
1: Com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per
2: jo
1: ser danès està molt
2: sembla.
1: Bé. És possible.
2: Jo me sembla que sí. Però
1: basat en una
2: clar.
1: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
2: sí.
1: Revelen que...
2: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, temporada 2.
1: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
2: Què?
0: Ha fet i amagar, no?
1: Ha fet i... Bueno, sí.
2: Sis capítols té.
1: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
0: Primer turbador,
2: això? La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut? En català com és? Ja us ho diré, home.
0: Avellana?
2: Sí, és algun fruit sec, caram.
1: Sí, sí, sí.
2: De Chestnut Man es deia la primera temporada. Alguna
1: algo
2: cosa així.
1: Així.
2: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
1: Sí. Jo, la veritat és que està bé, Al principi...
2: Castanya, caram, clar, castanya.
1: Que està una mica com així.
2: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser,
1: sí.
2: Alguna cosa així. Que
1: sí, que els deixava al costat
2: de
1: la víctima.
2: Molt bé.
1: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
2: De apellido Next.
0: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
1: Com?
0: Bueno, no se la sap, aquesta, la Judit.
2: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
0: Hi havia un programa Neox, que era molt falton, que es deia Next, sí. Que era un programa de cites on quan a tu te venia una persona que no t'agradava bé, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells diu Next...
1: A la cara?
0: Sí, passi el que estigui passant, es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
2: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
1: O sigui, no feu això a la vida real. Apple TV incondicional arriba a Cosmos, arriba professor T a Netflix, Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
0: Vaya,
2: alça.
1: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
2: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
0: No, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
1: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
2: diuen que està molt bé aquesta.
1: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
0: No fa cap falta, això.
2: Berlín,
1: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
2: home, no està gens malament.
0: No,
1: Déu-n'hi-do.
2: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
1: Molt bé.
0: De llavors, moment tenim Rooster, no? Ho entre... dit?
2: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tenen la tendència. Rooster no és, una no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que veus bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
4: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
3: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
5: RJ freaking Decker, as I live and breathe.
6: Detective Abreu, hello, how are you?
7: How is everything at the trailer park? You making new friends?
3: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
8: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
3: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
8: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
9: ¿Te has dejado uno?
8: Ah, no fastidies, tú no.
9: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
8: Eres un idiota.
3: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
10: Babe, I gotta go. I'll be right back.
11: You'll be bringing a prisoner to London.
3: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime Prisoner.
12: He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
3: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí, vius i a temps.
13: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
3: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
14: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
15: Estoy convencido.
3: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
16: The sky is darkening and the beast is close at hand.
3: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Señor de las Moscas.
17: Hello?
3: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
18: When you think about the Littlans, can't count for themselves, Jack. Who are you, anyway?
3: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
19: Cuenta hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
3: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del caso Hartung.
20: Tulin, acompáñale.
21: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
3: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
22: Ah! Ah! Ah!
17: ¿Qué pasa?
20: No llores, que te he traído especias. Leila.
22: No puedo parar de llorar.
3: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
23: ¿Sabías que iba a estar aquí?
24: Esto no va a acabar bien.
23: A donde vaya Leila vais los demás.
25: Recoge que nos vamos.
26: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
3: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
27: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
21: Mamá, todo va a salir bien.
3: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
27: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
28: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
27: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
3: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte, a HBO Max, hi arriba La canció del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
29: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
3: Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
29: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
3: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en un amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
29: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas. ¿Es mamá?
3: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
30: ¿Están viendo otro?
29: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
31: No lo sé.
3: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
29: La ira no es lo contrario de l'amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
3: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
29: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
32: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
3: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que, més enllà del misteri, ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
33: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
3: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
33: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
34: ¡Que comiencen los juegos!
3: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
29: Sí. Sé qui és. És Nancy.
33: Senyora Boucher. Senyora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
29: Hemos sido mejores amigas durante 25 años.
0: Y Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
32: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
0: Sí.
32: ¿Qué sabe de él?
0: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
28: ¿Un compañero?
0: Sí.
28: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
0: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
28: Ahora estamos hablando con usted.
32: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
0: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
28: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
0: ¿Eso es una pregunta?
28: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
0: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida? ¿O me puedo ir?
28: ¿Tiene que ir a algún sitio?
32: Puede irse si quiere. Pero debe quedarse en la ciudad.
0: Por supuesto.
3: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Continguts en xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, radioescoltes sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com ja és tradicional i habitual, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. I atès que el Futbol Club Barcelona s'acaba de proclamar campió de Lliga, és escaient que la sardana del mestre Bosch sigui la que va dedicar a la penya barcelonista d'aquí Sant Andreu la Barca amb motiu del seu 25è aniversari. Va ser escrita a petició de l'esmentada penya per celebrar l'aniversari. El nom va ser escollit entre les diferents propostes per la mateixa penya en votació interna entre els components de la seva junta. La va estrenar a la Cobla Contemporània a la Festa Major de Sant Andreu el 30 de novembre del 2005 i la sardana porta per títol La Barca és blaugrana i ens l'ofereix la Cobla Ciutat de Terrassa. Sigueu tots molt benvinguts i felicitats a tots els seguidors del Futbol Club Barcelona.

0: esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, titulada La barca és blaugrana, dedicada al 25 aniversari de la penya barcelonista de Sant Andreu, que va camí de complir els 50 anys d'aquí a pocs anys. Bé, avui musicalment ens acompanyarà una cobla, que és Cobla Orquestra, i que té 113 anys de vida. La Cobla Orquestra Salvatana avui ens oferirà sardanes dedicades a Sant Quirze de Besora, que van fer un enregistrament amb motiu del seu 50è aplec de la sardana de Sant Quirze. Per això la primera de les sardanes és la que porta per títol l'aplec de Sant Quirze, i és del compositor de Calella i instrumentista des de l'any 1999 del tible solista de la Cobla Salvatana, Jordi Feliu. Per tots vostès, doncs, aplec de Sant Quirze, de Jordi Feliu.

Aplec de Sant Quirze, de Jordi Feliu, sardana escrita l'any 2002 i que va ser guardonada amb el segon premi del 20è Memorial Francesc Bàsil, Premi Ciutat de Figueres, i que es va estrenar el 16 de juny d'aquell any, del 2002, dins els actes de la Festa Major de Sant Quirze de Besora. Ara és el torn d'un compositor de la Catalunya Nord, potser el més conegut, Max Avar, que malauradament ja ens ha deixat fa uns anys. La sardana porta per títol Sant Quirzenca i va ser dedicada a la restauració per tercera vegada de l'Aplec de Sant Quirze pels Amics de la Sardana. Es va estrenar durant el 34è Aplec de la Sardana celebrat l'any 1988. Sant Quirzenca, de Max Avar, compositor de la Catalunya Nord, de Perpinyà.

Seguim ara amb un compositor de la Catalunya Central, Joan Lázaro i Costa. Joan Lázaro i Costa va ser compositor de sardanes, capdanser del grup sardanista Dintre el Bosc, i va tenir una presència molt dinàmica en el món sardanista de la Catalunya Central. La sardana que porta per títol Un llarg camí, Joan Lázaro la va escriure l'any 2004 i, com diu el llibret, en moltes de les audicions de sardanes celebrades a Sant Quirze de Besora s'hi podia veure ballar el mestre Joan Lázaro. Per cert, que ens va deixar el juliol del 2024. Això va crear una gran amistat entre ell i l'agrupació que va desembocar en aquesta sardana que recorda el llarg camí recorregut des del primer aplec de Sant Quirze, celebrat l'any 1933, fins al 50è aplec celebrat en aquell moment. Un llarg camí, títol de la sardana, va ser estrenada el 3 d'octubre durant els actes del 50è aplec de la sardana. Seguim amb la cobla La Salvatana interpretant sardanes de Sant Quirze de Besora.

no podia faltar una de les sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado. La sardana porta per títol Sant Quirze 1933 i data de l'any 2001. Aquesta era la segona sardana que el mestre Gil dedica a Sant Quirze. La primera va ser la titulada El passeig de la Verneda, l'any 2000, amb motiu de l'homenatge que li van retre els amics de la sardana per l'aplec d'aquell any. Sant Quirze 1933 vol ser un homenatge al primer aplec de la sardana de la població, ja que sense aquell primer intent, l'any 1933, enguany no s'haguessin arribat a celebrar el 50è. Aquesta sardana va ser estrenada durant el concert de Nadal de l'any 2001. Doncs, de Tomàs Gil i Membrado, la Cobla La Salvatana interpreta aquesta sardana titulada Sant Quirze 1933.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla La Salvatana, una cobla formada per 17 músics i 6 tècnics, entre els que hi ha components que fa més de 30 anys que estan a la formació, i la majoria passen dels 15 anys. Aquesta estabilitat s'ha traduït al llarg dels anys en una major cohesió a l'hora d'actuar junts, formant una veritable família musical. Cal destacar la funció multiinstrumentista de la majoria de components, tocant varis instruments cadascú, fet que dona una gran versatilitat a la formació de registres interpretatius. I si fem una mica d'història, una pinzellada només, la tardor de 1913, tres músics de les comarques gironines, el tible Pere Mercader de l'Escala, el fiscornaire Pere Arpa de Cornellà de Terri i el tenor Ramon Serrat de Sant Joan de les Abadeses, que des del primer moment va assumir la direcció de la formació, consolidaven, plens d'entusiasme, un projecte que tindria un llarg i brillant futur: la creació d'una cobla orquestra. La van batejar amb el nom de Salvatana per fer honor al seu lloc de naixement, Cassà de la Selva. I dit això, ara és el torn del compositor Miquel Tudela. La sardana és de l'any 1999 i porta per títol Sardanistes del Bisaure. El Bisaure és una subcomarca del Prepirineu català situada entre les províncies de Barcelona i Girona i que comprèn les poblacions de Vidrà, Santa Maria de Besora, Sora, Montesquiu i Sant Quirze de Besora. Sardanistes del Bisaure està dedicada, doncs, a tots els sardanistes d'aquestes poblacions amb els que el mestre Tudela va guardar una estreta amistat. Va ser estrenada el 23 d'abril de 1999. Sardanistes del Bisaure, de Miquel Tudela, cobla salvatana.

Miquel Tudela i Benavent va ser un músic que va néixer a Benigànim, a la Vall d'Albaida, al País Valencià. Però de jovenet es va traslladar, de ben jovenet es va traslladar a Sant Hilari de Sacalm, on va continuar els estudis musicals de fiscon, trombó de vares i violí, que havia començat a la seva vila nadiua. Val a dir que el mestre Miquel Tudela aquests estudis a Sant Hilari de Sacalm els va continuar a Girona. Va ser membre de les cobles Meravella, la principal de Girona, Caravana, Barcelona, Ciutat de Girona, de la qual va ser membre fundador l'any 1975, i Genissenca. Seguim ara amb una sardana d'un compositor no gaire conegut, Ramon Oliveres i Blanc. La sardana porta per títol Els amics de Sant Quirze. Va ser escrita l'any 2004, amb motiu del 50è aniversari de l'Aplec, i, com diu el llibret, aquesta sardana ha nascut dels records del mestre Oliveres de quan venia a tocar Sant Quirze amb la principal de Sant Joan i de l'amistat que es va crear amb l'agrupació sardanista. D'aquí la dedicatòria als amics de la sardana de Sant Quirze de Besora. Els amics de Sant Quirze va ser estrenada el 3 d'octubre del 2004, diada del 50è aplec de la sardana, en la que es va retre homenatge al seu compositor.

Ara és el torn del compositor i instrumentista de tenora Josep Farràs i Casòliva, de Berga, però que fa molts anys que viu a Banyoles i actualment és el tenora solista de la Cobla La Salvatana, a més és el representant. I és, a part d'instrumentista de tenora, també ho és de clarinet i saxòfon. Ha format part de les cobles infantils Ciutat de Berga, Pirineu de Berga, Amoga de Vidreres i des de l'any 1991 de la Cobla Orquestra Salvatana. Ha dirigit també les cobles Pirineu, Selva Mar, Principal de Porqueres, Juvenil de l'Anoia, Pla de l'Estany i Vila de Cassà. La sardana porta per títol 25 anys de comissió de plecs. Escrita l'any 2004, i és que aquell any es commemoraven els 25 anys de la fundació de la comissió de plecs de les comarques barcelonines, i aquesta sardana va estar dedicada pel seu autor a l'esmentat esdeveniment. Es va estrenar el 14 de novembre d'aquell any dins els actes de la festa del 25è aniversari. Som-hi, doncs, Cobla Salvatana, amb 25 anys de comissió de plecs del seu tenora solista i representant Josep Farràs.

Seguim ara amb un compositor de l'any 1873 i que de Sant Pere de Torelló, Pere Puig i Parés, que va morir a Ripoll l'any 1950. La seva sardana és de l'any 1934 i porta per títol La pubilla de Sant Quirze. Pere Puig va néixer a Sant Pere de Torelló l'any 1873 i va morir a Ripoll el 1950. Aquesta sardana va ser dedicada pel seu autor i pel foment de la sardana a la pubilla de Sant Quirze. Va ser estrenada el dia 22 de juliol de 1934 durant el segon aplec de la sardana i per formar part d'aquest disc compacte ha estat posada al dia pel director de la Cobla Salvatana, el mestre Jesús Santaliestre. Doncs, per tots vostès, de Pere Puig i Parés, la sardana que porta per títol La pubilla de Sant Quirze.

I ja a la recta final, la darrera sardana que ens oferirà avui la cobla La Salvatana és la que porta per títol Un llarg... Perdó, El Gorg Sanaiut. Això és, de Carles Rovira. El Gorg Sanaiut. Carles Rovira és un compositor sabadellenc que va néixer l'any 1929 i ens va deixar l'any 2006. La sardana aquesta, El Gorg Sanaiut, el motiu és que no és la primera sardana que el mestre Rovira dedica a Sant Quirze. La primera, de fet, va ser La Font de l'Espadaler. La segona ha estat dedicada a aquest paratge que, tot i ser terme municipal de Sora, va ser el lloc on es va celebrar el primer plec de la sardana de Sant Quirze de Besora l'any 1933. Va ser estrenada durant el 48è plec de la sardana celebrat el dia 6 d'octubre del 2002, en el que es va retre homenatge al seu autor. Amb aquesta sardana, El Gorg Sanaiut, us diem adeu-siau i fins dimarts que ve, si Déu vol. Tingueu molt bon cap de setmana sardanista.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el diari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
0: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com està?
3: Molt bé.
0: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
4: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció de... informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè sobretot no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i sobretot també per no propagar-lo tu, i a més també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
0: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
4: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no?, de dir no comparteixis si no saps d'on prové, i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això segur.
0: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
4: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies, i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no?, que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
0: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
4: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no?, també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Em deia, recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
0: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
4: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, i es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció, i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
0: Tenim feina per endavant, doncs.
3: Segur que sí.
0: Joan Robantos, moltíssimes gràcies.
3: Moltes
0: que
3: gràcies
0: a
3: vosaltres.
0: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Robantos, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de defensa del català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella Crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No, no sé de, fins i tot de quin any és això, potser del 70 o de por ahí. I van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé i que espero que la gent escolti molta música electrònica perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Que, exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: sí,
0: a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà una manera de parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió, que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana, i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a

0: per millorar l'espècie. O bé, fins i tot, arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és... Escolti, la mort és una malaltia i, com a tal, és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i que... I el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
1: Que suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
0: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
1: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
0: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen... Això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, què és... que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se'n pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de... No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie i, escolta, si

0: final doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o com natural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat. Que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
1: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
0: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació, que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
1: No van fer bé.
0: El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú. O connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. I jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
1: Vostè li diu el primer gran assaig, no?, de vida cíborg,
0: sí,
1: a la Covid-19.
0: Sí, efectivament.
1: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè a la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
0: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó, dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica diguem-ne el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia, això s'ha traslladat. Aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
1: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada, és un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David, però sí que m'agradaria preguntar-li abans d'acabar aquesta conversa pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
0: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima, no? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual. És que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar... faig un crit d'alerta sobre això i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
1: Ens quedem amb aquest missatge que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
2: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
2: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o, que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etc, etc.
1: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
2: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
1: Crec que deu ser una cita del reportatge.
2: Sí, però ara no la recordo.
1: No passa res. Sí, no passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi havien d'anar desvinculats, però...
2: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors, les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
2: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa Occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes, I llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic, o filosòfic, s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
2: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
2: És clar, si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
2: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc, però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de l'Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i a Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bhai, que era un jaina, un jainista de Bombay de principis de segle XX, o finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme, encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
2: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
3: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
3: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, que era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
3: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
3: En realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me, pues m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
3: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
3: Sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
3: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
1: Mm-hmm. De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
3: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també Bueno, que soc del Barça i mira, el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia, bueno, podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs miraré bàsquet o miraré tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
3: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
3: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
3: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres, i enhorabona pel llibre.
3: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
3: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Tarradellas a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Saint-Martin-le-Beau, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat Escarrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
0: Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana on hem realitzat entrevistes de l'espai de portaveus amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i amb el portaveu de Vox, Antonio López, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus que finalitzarem la propera setmana. Una setmana on també s'han presentat les activitats de la Fira de la Primavera. Comencem.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
7: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
6: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
7: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment de del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
6: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
7: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
6: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
7: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, i també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera, i com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
6: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
7: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
6: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
8: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar, doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
6: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
8: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
6: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
9: Doncs molt contents, doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica. El que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
6: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
9: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
10: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
9: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
6: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de Los Sobraos celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
11: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir que hem d'estar contents, eh? Hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans, doncs, amb la ciutat aixecada, per tal de quedar bé abans de que arribi les eleccions.
6: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
11: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem i hem fet i continuarem fent és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament, doncs, aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, et soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és arribar, fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
6: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
11: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco... Relativamente lo que te está diciendo las elecciones es saber si has conseguido llegar a la gente... pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo, y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendemos esa inquietud.

0: la gent coneix al PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
1: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sònia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
0: Com a Sònia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia aquí justament aquí davant la plaça Charlie Rivel fer-ho amb elements inclusius al parc de Calistènia, tot això a nivell personal, clar, doncs et sents bé perquè tens una comunitat, tens un grup de persones, doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP, doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I al nivell del Partit Popular, doncs mira, no sé, perquè clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria tu, però clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP. Però a més sense complexes, vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular. Més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam estar als inicis, hem anat demostrant que també es pot treballar des de l'oposició i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a governar Sant Andreu de la Barca, ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
1: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que recordem estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè a més en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de Barca i a parlar de la seguretat.
0: Mira, nosaltres ens vam abstenir a la votació bàsicament perquè clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys, tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega, ¿por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega, es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores, que iba a la tercera, fin. O sea, lo que no a nosotros que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41-34 euros, i si és de temporada, amb 66-61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que es cercen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la 1 del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans al municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I entre altres notícies de la setmana, aquest dimarts i dimecres, els docents i professors han tornat a fer noves convocatòries de vaga. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba enmig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb alguns dels manifestants, com per exemple el Carles Amigó, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escoltem, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. O sigui, seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, pues que evidentment és una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món o sigui, que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres. perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació, ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I comptem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, comptem amb el suport dels pagesos, comptem amb el suport de les... dels bombers, exacte. És a dir, comptem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui, que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques, tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben, i amb més facilitats, els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes, i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3, i territorialitzades, pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible, tenint una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos, perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema del salari és més important del que sembla, perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa, i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals, en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes, i que per tant els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes, i per tant no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins? Perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant, i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat, i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després a l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor a la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
7: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Espert per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i tornem dilluns.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils. Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
2: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
1: Què estàs fent?
2: Tinc els mandos, no va. Espera't, Sergi, que estic acabant una partida de Flight Simulator.
1: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
2: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
1: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
2: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
1: Desastre.
2: Va, tanco.
1: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé.
2: Ja t'asseguro jo que no. No.
1: Intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Escolta, comencem pel més bàsic. Va, si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no, no? Aquests no surten.
2: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri. Doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i en gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
1: Ah, sí? De veritat?
2: És a dir, no és a dir,
1: els números
2: que sigui més
1: canten,
2: alta. Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, la zona com es delimita, Miami, Bermudes, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí. podem trobar versions de Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
1: Clar, per tant, mira, si vas en barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, sí, doncs això també és Triangle les Bermudes, no?
2: Exacte, exacte.
1: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir?
2: Sí. I bé, el que sí que té, de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, hi ha la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
1: Aleshores, has de pensar profund,
2: que, sí, i està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
1: Clar, perquè està molt avall,
2: tu,
1: diguem. Clar.
2: Sí, ves-lo buscar tu, 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys ja han passat vaixells. És les rutes comercials més transitades del món i no hi ha cap menció a zones maleïdes. Ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
1: tampoc
2: en parlen, no en parlen. Cap
1: o sigui, que és un fenomen modern, diguem.
2: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom,
1: sí,
2: que arriba allà, anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra, clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però, bueno, quan va començar, doncs, aquesta
1: dèria, no? Esclar, esclar, sí, perquè això és... Sí, jo, sí, sí, des de petit curs sento dir.
2: El 1950... hi ha aquí el primer granet de sorra. Un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones, de Associated Press, fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article,
1: sí, és una
2: que
1: mica
2: no és
1: rigorós. Misteriós, és una mica... És poc rigorós,
2: sí,
1: això.
2: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
1: Mica morbós, mica groc,
2: sí,
1: allò que se'n diu.
2: Exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sembra, fa la primera llavor. Diu, ei, cuidado, aquí hi han passat coses. I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és,
1: sí,
2: és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia. I allà parla, ja comença a posar-hi més llenya al foc, eh? Parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, eh? Estem començant a sembrar
1: el dubte. Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit,
2: sí,
1: més ampli.
2: Sí, és tot és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació.
1: Uh-huh.
2: El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
1: És xulo, sí. Està ben trobat.
2: Un articulista que es diu Vincent Gaddis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
1: Home, és molt contundent, eh?
2: Uau.
1: Et predisposa, sí, bastant, eh?
2: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
1: Yeah.
2: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlis, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
1: Ah, sí? O sigui que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
2: Exacte, aquí fa famós aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
1: Yeah.
2: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, el 1975... Un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es van
1: escriure. Hi havia un detractor, eh? Hi havia un detractor que tenia ganes d'explicar-ho.
2: Molt bé. Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes. Uh-huh. Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores, que esclar, quan hi ha un sinistre d'aquests hi ha l'asseguradora darrere.
1: Clar.
2: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, si és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bé, bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
1: Aquest no, eh? El del morbo sí, aquest no, eh?
2: Aquest no, és l'habitual, és el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa.
1: És,
2: a mi em preocupa, ja, jo tenc tot el guió fet.
1: No, això de que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot, ja veurem si és l'últim, ja veurem. Ja veurem, ja veurem.
2: Però això no ho vas dir a l'última reunió.
1: Ja veurem. Bueno, no sé, potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els teus experiments, i estaves amb el Flight
2: Simulator. Era la de dissabte passat? O en vau fer una altra?
1: Estaves despistat.
2: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
1: No sé, hi vegis papus on no hi són, Jordi.
2: Ja.
1: Tot serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del

0: Molt bé, llavors hi fa algun càlcul, suposo.
1: No, no, no n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules, hi ha errors tipogràfics.
0: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
1: I n'hi van publicar.
0: Això és la... I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? Que s'ha... Oh, seriós, perdó. L'únic estudi... O l'única publicació en relació a aquest tema que,
1: no,
0: que es coneix.
1: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
0: Està... També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
2: Sí, n'he trobat varis i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, són
0: 309,
2: molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res. Això...
0: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys, ja que sí?
2: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això.
0: Sí,
2: el que es diu, doncs, que sí, aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb massa, amb manganès en aquest cas. Tenia una mala estabilitat i a més era un dia amb fortes tempestes. Amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, en menys d'un minut.
0: S'enfonsa de seguida.
2: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un enfonsament sobtat. Això passa, això pot passar. Més casos, el 1945. Cinc avions.
0: S'acaba la Guerra Mundial.
2: Sí.
0: El 45.
2: Cinc avions militars en entrenament. Cinc. Desapareixen.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Cinc de
2: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
0: Caram, mal fallo. Perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no?
2: Nord-americans, sí senyor.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, quin fallo.
2: S'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
0: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
2: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Bueno, molt divertit, perdó, perquè clar, aquí hi ha gent que ho va malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
0: Ah, el van trobar, però ja va, formava part també del mite, diguem, algú va ficar al catàleg.
2: Però aquí ja, sí, vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
0: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
2: vaixells... Van trobar el barco, però no van trobar els passatgers.
0: O sigui, eren vaixells a la deriva,
2: sí,
0: que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
2: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno, és igual.
0: Però total, també allò que dèiem, si no direm que el triangle també era aquella zona, poder.
2: Sí. Però esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi, si realment hi ha tan sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances, si de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran...
0: Sí, clar.
2: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel triangle de les Bermudes.
0: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
2: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
0: Clar.
2: d'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
0: Cap.
2: Saps per què?
0: O sigui que... Perquè no...
2: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que a tot arreu.
0: Que la resta, fixa't. Sí. Clar, i mira clar, que aquests sí que hi entenen, d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
2: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
0: Clar.
2: A la Banya d'Àfrica.

0: ha moltíssima.
1: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
0: No, allà no.
1: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
0: Sí, al Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, al Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
1: Clar.
0: Però al Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
1: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
0: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
1: Sí, sí.
0: I és una cosa, és de mercat.
1: Sí,
0: oferta, demanda, el mercat mana, per tant... l'asseguradora cobra sobreprima, vol dir que allà no passa.
1: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
0: Sí,
1: s'han d'assegurar el contingut.
0: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més, amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
1: Aquesta gent. Home, doncs llavors, llavors segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
0: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
1: Mira, això no ens passarà mai més. Eh?
0: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però miro avions... I allà en passen molts d'avions. Si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, a Haití, passes per allà sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà sobre. I l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
1: I també passa el mateix.
0: Sí, no passa res.
1: Per tant...
0: Vols comerciar els diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha falla de sistemàtiques...
1: Estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells volen és preservar el seu capital, no?
0: Sí.
1: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
0: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha, l'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
1: Ah.
0: I clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
1: Per tant, els estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat de Triangle és de les asseguradores.
0: Sí.
1: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora d'allò.
0: No, i sempre el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
1: No n'hi ha. Hi ha alguna explicació més prosaica que...
0: Sí. Jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
1: Estic bastant d'acord. És bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
2: Jo com a mínim en conec un.
1: A veure.
2: I el tens més a prop del que et penses.
1: A veure. Sorprèn-nos a tots.
2: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
1: Ah,
0: això està baix, no?
2: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
1: Sí.
2: Doncs això, en argot mèdic, he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
0: Si perden coses.
2: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
1: Ah.
2: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses vàries que...
1: És fàcil perdre l'escalpel per allà dintre. O...
2: Sí, i pel que sembla, en l'anatomia masculina, els cirurgians has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes. I es refereix a operacions de pròstata.
1: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh?
2: Molt bé. I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
1: A veure.
2: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Elsevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
1: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
2: No, no, ni geomètrica, o sigui...
1: O conceptualment, quan, és un concepte.
2: Quan el tema de l'article és un misteri, o
1: un
2: parlen d'algun...
1: negre, no?
2: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir per al Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que científics han fet servir el concepte de Triangle de les Bermudes al títol, i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora. És que m'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant. Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
1: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
2: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
1: De la Terra no és plana.
2: Sí, sí.
1: Veus? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
0: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
1: Sí, potser no cal, que no acabaríem mai.
0: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, he tingut una explosió a mig vol, a veure... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa,
1: sí?
0: I de tant que el van tunejar va petar.
1: Ah, sí, va posar masses alerons, masses...
0: Sí, van tunejar-lo un pèl massa.
1: Clar. Van tenir llavors problema. Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri,
0: sí.
1: No?
0: Ja, sí,
1: sí, potser
0: sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Es van passar de tunings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com ho hem lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
1: Però no, res, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius, què tal per Roses, com va tot?
3: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
1: Uita,
3: veus. No, ho dic jo, ho diu, no sé, ho diu la ONU. No sé,
1: la ONU.
3: No sé, ho diu algú.
2: La OMS.
1: Algú m'estudis, molt bé.
3: Sí. Doncs molt bé, molt bueno. Bé, molt interessant això de les Triangles Bermudes. Tema que
1: què et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
3: No, però un tema que m'apassiona a mi, molt.
1: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Així de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
3: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
1: No et fa por volar, tu?
3: No, em fa mandra.
1: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra. Sí. Fa mandra els controls, estar allà, fer cues, sí, home, sí.
3: Clar, però... és que si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans... El que s'està després, el temps arriba... Pues, hòstia, tu...
1: I llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Pues mira, saps què? No cal.
3: És igual, me quedo a casa. Sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, i què? Què ens portes?
3: Doncs...
1: Alguna brúixola conspiranoica?
3: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè... Bueno, tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gaire bé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
1: I us és un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
3: I el sud, potser, també.
1: El sud, va, doncs,
3: avui us parlaré de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que, bueno, suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, perquè hi ha documentat que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells que s'han enfonsat, aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran allò. Si ho mirem en un mapa sembla petit, però és que ja ho heu dit, és gegant, és que s'hi ve com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho heu explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
1: Ah,
0: aquest m'agrada.
1: Interessant,
2: Em sembla totalment factible. Totalment factible. Sí.
1: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar.
3: Sí, sí. No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs molt fondos.
1: Perquè hi ha poca llum.
3: No, i perquè si viuen en llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
1: Clar, també és veritat. Si es posen drets, surt el... sobre la... Sí,
3: fi. Clar, per tant, llop pops gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars sí. gegants. I sí. diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen doncs, calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
1: Sí, gairebé krakens, com a
3: pel·lícula. Sí, sí, un kraken, exacte. Sí, sí.
2: Hosti, i els avions?
3: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Que potser són, no sé...
1: És molt amunt,
4: has
1: això, ja.
4: Has d'estirar el braç, has d'estirar el braç. Ah.
1: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
3: Sí, aquesta, això bueno, és el que no m'aquadra.
1: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
3: no, pes. Per això, perquè els avions no m'aquadra. Els clar, vaixells, no dius, vale. Espera. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale, però clar, un vaixell de la marina americana, clar, a veure, no, no. A més que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
1: Clar, també fan mal, sí, sí.
3: Però hi ha una altra teoria que és la de l'Atlàntida. Ah. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu El Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que allà n'hi ha... Bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlàntics...
4: Els atlants.
3: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs, que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs, ells, els habitants d'allà ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
4: No te ho va fer.
3: Primera teoria.
4: Ho va fer la cabanya.
3: Bueno, està bé.
1: Aquí aquesta encara... Bueno.
3: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. ¿Vale? Una onada rebel... És, diguem que és té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles que apareixen de forma espontània enmig del mar. Val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... Es diuen les oles monstruo, no? Us ho va dir.
1: Sí, sí.
3: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però si un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres, a mig de l'Atlàntic, aquestes potser en car de 30 o car de 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs bueno, pot ser que potser allà... Doncs, bueno,
1: podria ser. Tu aquí a l'Albedrava no n'has vist cap d'aquestes,
3: No n'he vist cap, no. No he vist oles monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
1: Que existeixen.
3: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo la onada. Però clar,
1: sí, sí, és una cosa sèrie,
3: A lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30
1: has
3: metres...
1: Has de volar molt baix, diguem.
3: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
1: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, de l'aeroport, perdó, o vagin a aterrar...
3: No hi ha cap aeroport, clar.
1: Una mica més,
3: sí.
1: Pugen.
3: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
4: Ah. Bé, aquí ja puntualitzo.
1: A veure, digues, Jordi.
4: Ja, sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
1: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
4: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el assenyala la brúixola. I el nord verdader és el nord que nosaltres
1: és un
4: coneixem
1: nord,
4: la vol.
1: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
4: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria
1: la sortida. Sí, clar, correcte.
4: Sí, allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brúixola pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, No?
3: Pues aquí diu que, si segons aquesta teoria, que els pilots experimentats, no nosaltres sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant, confonguin...
1: Es confonen perquè, clar, el nord...
3: clar, confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte, i no és que se'ls vengi ningú, sinó que clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
1: I mal assumpto, sí.
2: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud, sí, magnètic, sí, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema, és que no sabeu mirar on
1: i que connecta amb el cinturó que has dit,
2: sí,
1: eh? Sí.
2: Cinturons de Van Allen.
1: Això, cinturons de Van Allen.
3: Perdó, bon grup,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Bon grup, també, sí.
4: Els cinturons m'hi
1: m'agraden. Trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé. Està bé.
3: També dic que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat, sí, que en sap, sap arribar a lloc.
1: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat el Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
3: Sí.
4: Exacte.
3: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
1: Ara. No se n'ha parlat, en tot el programa?
3: No.
1: Ja era hora.
3: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
1: Home.
3: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà, i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
4: Clar. Una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent,
1: ara. No feia nada, No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
3: Clar, però això explica per què després les restes no tornen.
1: Clar, perquè se'ls queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
4: Sí, perquè no tinguis interès a buscar-ho.
3: No.
1: Ho revenen, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
2: Sí.
1: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
4: Segon de mano punto ovni.
3: Una altra teoria. Teoria, aquesta...
1: En tens més? Pensava que
3: sí,
1: ja no
3: en tenia més. No, però en tinc dos més. Una altra teoria, aquesta teoria de les bombolles de metà. Aquesta existeix, Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha, que al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
4: Això és veritat, eh?
3: Això existeix.
1: Sí, veus?
3: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, existeix a Noruega...
1: Allà també deu passar.
3: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament, i exploten quan, justament, quan passa un vaixell o un avió, i doncs agafen i el catapulten cap a dalt i després doncs, cap a baix, suposo.
1: Això un quilòmetre sí que hi arriba l'avió, diguem.
4: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
3: Ah.
4: I molt permafrost allà al Carib no
3: clar, no fa pinta, no.
4: No.
1: No.
3: Ja.
1: Però bueno, en tot cas està allà. Podria passar.
4: Sí.
1: Podria ser, qui sap.
3: Una altra teoria.
1: I l'última.
3: No, queden dos més. Una és molt curta. Una altra teoria. Teoria de les trombes marines. Que aquesta, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, com un tornado, però que passa al mar. Sí que és mitjanament factible, una zona humida amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creen bastantes trombes marines. Uh-huh. Algunes fins i tot arriben a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
1: que
3: més complicat, però un vaixell...
1: L'engoleixen, sí o sí.
3: Però clar, també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la tromba, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també. Clar, però diuen que, com que és un lloc que passa, pot ser que passi. I s'ha
1: dit
3: que
1: la
3: Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen que segurament no serà per culpa de la tromba marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc hi hagi marcianos ni coses rares.
1: Allò que el Malik va descartar, no va ni tan sols analitzar la possible...
4: L'error humà,
3: I acabem amb la teoria del forats de Cook.
1: Yep.
2: Oh, la millor.
3: La millor. I demostrable, perquè és real, Aquesta és real.
1: Ah, aquesta és real. Ja has
4: vist?
3: Però hi ha un senyor que sí.
1: Això
3: bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
1: Ah.
3: O sigui que ens porta els portals l'espai en el temps.
1: És un forat negre.
3: Mm-hmm. Sí. Sí. I això hi ha un pilot, que un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 km.
1: Mira.
3: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
1: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència personal, eh? Sí, sí, sí. Que ha viscut aquest
3: fenomen. Sí, que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava això, 160 quilòmetres més amunt.
2: El plasma.
3: Que dius, a veure, ta. Però a més, hi ha una peli, ara això ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
1: Hosti,
3: que
1: no ho recordo.
3: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de cuc. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i que de cop i volta estarà en el present, que en aquell any eren els anys 80 o els 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen...
1: No
3: és un pel·liculó, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. Clar. I diguem, aquesta pel·lícula juga...
1: Si l'han d'alterar o no.
3: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a... a Hawaii.
4: I... Home, estaria bé, el forat de cuc.
3: Maria.
4: Mira, m'estalvio un viatge.
3: Home, és que jo vull que inventin el teletransport, és el millor invent que es podia inventar mai.
1: Jo crec que hi haurà resistències, això.
3: Bueno, Iberia, potser.
1: Per exemple.
2: Bueno, ens tocaria el teletransport barato.
1: Sí.
3: Que torres desmuntat, no?
1: Segur. O que podríem anar a prop, només. Podríem anar, no? Pots anar a comprar el pa, bueno, tindrem un i dos, està mal.
3: Mentre on trobi gent pel camí.
1: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic, o un portal interdimensional, o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre... quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó en la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui resum de la setmana i, a més, la previsió del temps de cara al cap de setmana, tot seguit amb Carlos Lara, de Meteosap. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum de la setmana on hem tingut cosetes aquesta setmana. Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, abans el resum de la setmana. La pluja va ser protagonista aquest dimarts.
3: Pues exacto, hemos tenido una nueva semana de tiempo inestable con chubascos y tormentas que han seguido afectando sobre todo pues en mitad norte y puntos del interior de Cataluña, pero en esta ocasión, como decías, pues el martes también tuvimos nuestra dosis tormentosa, vamos a decir, aquí en San Andreu con, bueno, pues con una breve pero intensa tormenta que acumuló un total de 18 milímetros aquí en San Andreu, pero lo interesante fue que 17 de esos 18 milímetros que cayeron se acumularon tan solo en 9 minutos, lo que pues demuestra un poquito la intensidad torrencial del chubasco que nos afectó, y además pues la precipitación vino acompañada de granizo de pequeño tamaño, pero pues eso, un poco para ilustrar pues la intensidad que tuvo el chubasco en zonas próximas. Castellbisbal superaron los 40 milímetros, así que no fue de un pelo de que nos afectase la parte más intensa. El resto de la semana, pues cielos variables, alternando nubes y claros, mañanas con más predominio del ambiente soleado, y por las tardes pues ambiente algo más nuboso, cielo más variable, pues debido pues precisamente al crecimiento de esas nubes de evolución que dejan esos chubascos en zonas del interior y mitad norte. Las temperaturas han ido bajando con el paso de los días. Las máximas han bajado de los 25,4 que tuvimos el lunes a los 22,2 que tuvimos ayer jueves, mientras que las mínimas pues también han bajado de los 14,6 del lunes a los 11,9 de ayer jueves.
2: Amb situacions meteorològiques com la que es va produir el passat dimarts, van haver preguntes dels oients a través de missatges que ens enviaven, no?, en format privat, de plourà molt aquí o no? I la frase que sempre ens dius, Carlos, és depèn.
3: Es que con tormentas es...
2: ¿Al potuca o no potuca?
3: Hablamos de Castellbisbal, que exacto, lo tenemos, exacto, que prácticamente tenemos visual y podemos ver. Y allí superaron los 40 milímetros porque los núcleos de tormenta pues son... tienen el tamaño que tienen, se desplazan en una dirección y a veces hablamos de escasos metros, de que puedan caer, pues eso, más de 40 o como en nuestro caso, pues 17 en ese chubasco intenso. Así que bueno, pues hay que hablar un poco de zonas y... estar un poco alertas porque puede suceder, pero bueno, evidentemente la precipitación no es uniforme, no tiene esa distribución como cuando es un frente, que más o menos los registros pues son bastante similares en todos sitios.
2: Ara sí, anem a la previsió de cara al cap de setmana. Carlos, divendres, dissabte i diumenge, quin temps tindrem? Tenim activitats a l'aire lliure. Diumenge es disputa la 29a edició de la cursa de la primavera. Anem per dies, divendres, dissabte i diumenge.
3: Bueno, pues el fin de semana como tal, o sea, sábado y domingo, parece que tendremos un tiempo relativamente tranquilo. Sin embargo, pues hoy viernes todavía se pueden producir chubascos durante la segunda mitad del día. Así que, bueno, pues hoy viernes nos espera... un día con nubosidad abundante. Ya hemos amanecido con bastantes nubes, en principio nubes medias y altas, pero por la tarde además crecerán nubes de evolución, y fruto precisamente del crecimiento de esas nubes de evolución se producirán pues chubascos de tarde que vendrán acompañados de tormenta y que en un primer momento afectarán sobre todo a las comarcas del nordeste de Cataluña, litoral de Girona, norte de Barcelona, pero con el paso de las horas esos chubascos irán avanzando hacia un poco nuestra zona. Así que, bueno, pues no se descarta que a lo largo de la tarde, básicamente un poquito ya más avanzada la tarde, vamos a decir, pues nos puedan afectar aquí también chubascos de intensidad moderada, puntualmente fuerte, no se descarta, y de forma local, pues incluso nuevamente venir acompañados de tormenta, y bueno, pues podrían llegar activos esos chubascos que por la tarde se iniciarán ahí en las comarcas de Girona, en norte de Barcelona. Sábado y domingo, como decía, pues seguiremos con restos de inestabilidad, pero no tanto en nuestra zona. Los posibles chubascos que se produzcan nuevamente serán, pues, mitad norte, interior, zonas de Girona. Así que, bueno, pues sábado, dominio de ambiente soleado en nuestra zona, un poquito de más nubosidad por la tarde, y el domingo, pues en general tendremos más nubosidad, pero ya digo que en principio no se esperan precipitaciones en nuestra zona. Sí que el domingo, a últimas horas del día, se producirá un poquito más de las nubes, serán algo más compactas, y es que nos pueden anunciar un posible cambio de tiempo nuevamente de cara al lunes, en el que podríamos tener nuevas precipitaciones, pero eso de momento está todavía por confirmar porque falta todavía demasiado. Las temperaturas máximas hoy viernes bajan de forma clara, situándose pues en torno a los 20 grados, mientras que sábado y domingo pues subirán ligeramente. Las mínimas también bajarán de forma clara mañana sábado, con valores por debajo de los 10 grados en nuestro municipio. O sea que aquellos que se levanten temprano para hacer ejercicio, los ciclistas y tal, que vigilen mañana por la mañana, primeras horas, porque posiblemente se lleven una sorpresa, porque menos de 10 grados a estas alturas del año ya es bastante fresco.
2: Y diumenge tenim la cursa de la primavera.
3: Allí ya recuperaremos valores un poquito más normales, vamos a decir, 12, 13, 14 grados de mínima. Así que, pues, menos abrigados el domingo que el sábado.
2: Doncs la propera setmana més, potser avancem un dia la previsió, tenint en compte que tenim la Fira Primavera divendres, dissabte i diumenge de la propera setmana. Carlos, gràcies per aquesta previsió.
3: Vosaltres.
2: I bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania, amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
4: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no?, el més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no?, a l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
2: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
4: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
2: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
4: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
2: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
4: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant en aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
2: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
2: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
5: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
2: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
5: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
6: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
2: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
6: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
7: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
6: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
2: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem...

0: 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, eh? Hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans doncs amb la ciutat aixecada per tal de quedar bé abans de que arribin les eleccions.
1: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
0: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem, i hem fet, i continuarem fent, és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
1: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
0: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
1: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
0: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre otras cosas porque la gente conoce al PP y a la Sonia del PP, ¿no? Pero yo siempre estaré a disposición del partido. Si creuen convenient canviar la persona, no tendré cap mena de problema de cedir al meu lloc, pero también me agradaría que la persona que que a continuació estigués, doncs

0: estigués tan compromesa com jo i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
1: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
0: Com a Sonia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia, aquí a, justament aquí davant, la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius, al parc de Calistènia, tot això, a nivell personal, clar, doncs et sents bé, perquè tens una comunitat, tens un grup de persones doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I a nivell del Partit Popular, doncs mira, no sé, perquè clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen mira, jo et votaria tu, però clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP. Però a més sense complexes, vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular. Més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam ser... vam estar als inicis, hem anat demostrant... que també es pot treballar des de l'oposició i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a ser a governar Sant Andreu de la Barca. Ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
1: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que recordem estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè, a més, en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de Barca i a parlar de la seguretat.
0: Mira, nosaltres ens vam abstenir a la votació bàsicament perquè clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys, tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega, ¿por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega. Es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores que iba a la tercera, fin. O sea, lo que no a nosotros que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo. pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, és que és per adelantar faena.
1: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
2: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y Fensan Andreu es dura. Ya, como antes off the record comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos. Hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de San Andrés de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
1: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
2: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, vamos, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martí River, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica. Y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos. El gusto es otra cosa. Nosotros creemos que esto es una cosa seria y entonces te posicionas a favor, te puedes abstener porque dices, bueno, no me gusta algún matiz, pero el grueso de la cuestión merece que se vote a favor o merece una abstención. Entonces, resumiendo, continuando absolutamente en la misma línea.
1: ¿Cómo es veu Vox d'aquí a un año?
2: Hombre, sabes de sobra que yo siempre, desde que me has estado entrevistando, siempre he sido muy optimista. Ahora sí cabe todavía más, porque por desgracia para la ciudadanía en general, la situación... Ojo, reconociendo que en San Andrés de la Barca no se dan hechos que vemos continuamente, diariamente, en los medios de comunicación, ya sean los generalistas como las redes, hay sitios que es insufrible. Pero eso también le toca la fibra a nuestros vecinos, porque te lo refieren. Oye, mira el otro día en Esplugas, que estuvimos en el minuto de silencio y nos concentramos sin hacer ruido, pues diciendo que esto no puede ser, ya más, un tío no, por muy choque se le vaya la cabeza, que tenemos serias dudas de que no es así, degollar a una mujer así porque sí, no puede ser, no puede ser. Entonces, insisto, es como lo observamos.
1: El mes de març, Vox presentava una moció en aquest cas, on vostès en aquesta moció que van presentar va ser finalment aprovada. De fet, a l'elaboració del ple van destacar que s'havia aprovat aquesta moció de Vox, una moció per una nova línia d'autobús transversal al Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental. Va ser aprovada a favor per Vox, Som i el Partit Popular, i l'abstenció de CEM, PSC i En Comú Podem. Gràcies a aquesta abstenció i a aquests vots favorables, finalment la moció va tirar endavant.
2: Sí, sí, a ver, es que posicionarse en contra es como pegarse un tiro en el pie, porque eso no tenía que ver nada con la política, visto desde según qué perspectiva. A ver, todo lo que hacemos es política, pero es que estábamos demandando una cosa que necesita el municipio, y tenemos la fortuna que se hizo el enlace, el tramo este, el puente, llamémosle la variante, que nos conecta con el Vallés en un pispás. Tú en coche te plantas en San Cugat en 10 minutos, tiras un poquito más y te plantas en la Universidad de Bellaterra. O sea, fue una idea que nació a raíz de una amistad que me cuentan que esto ya había sido reivindicado años atrás. Pero bueno, nunca, es verdad que no existía la variante, entonces comprendemos que era un poco, pero ahora, hablando mal y claro, es que nos lo han puesto a huevo. Entonces, claro, y nosotros estamos en un lugar estratégico, y la moción también iba enfocada a que, como me cuenta Amador, y él se le ocurrió, aquí teníamos la palanca, memorable pasarela, y en la actualidad Sant Andreu de la Barca es la palanca del Baix para la conexión con el Vallés. O sea, que tiras una piedra y estás en el Vallés. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a aprobar eso? Yo no sé si será más o menos difícil conseguirlo. Ahora ya está en manos del consistorio pelearlo. Pero nosotros ya hemos puesto. Y te añado, para satisfacción nuestra, de que ayer la misma moción, puesto que la compartimos con todos los municipios afectados allá donde tenemos representación, en Cervelló salió aprobada también. Pueblo gobernado por Esquerra. Es que no te... Claro, sí, hicimos un diseño que conectaba Vallirana, Cervelló, San Vicente, Pallejá, San Andrés, el Vallés, el Hospital General y la Universidad. Hombre, pero ¿quién va a renegar de eso? ¿Cómo vas a decir que no? O sea que...
1: Vostè ara comentava o reivindicava, i això també ho ha fet en altres entrevistes, reivindicava el fet de fer municipalisme, de presentar mocions referents a Sant Andreu de la Barca, però en el cas de Vox Sant Andreu de la Barca, el fet d'estar en un ple de Sant Andreu de la Barca, un ple doncs, d'un municipi, com afecta en aquest cas la política de Vox a nivell de tota Espanya amb decisions que puguin tenir, per exemple, aquí a nivell local?
2: Bueno, pues mira, da la casualidad...
1: Pesa molt aquest pensament que pugui tenir Vox a nivell nacional en decidir...
2: Te voy a responder porque da la casualidad, hoy hemos estado en los actos de la Guardia Civil y ha venido nuestro presidente provincial. Y acto seguido, previo permiso de alcaldía, hemos ido al ayuntamiento a visitarlo. Le hemos mostrado la sala de plenos, nuestro horrendo y chiquitito despacho, le hemos explicado que no estamos en nuestra posición en la mesa del pleno, y luego nos hemos reunido en la sala de reuniones que tenemos en la primera planta, y precisamente hemos tocado este tema. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, nosotros tenemos la suficiente capacidad para que si a nivel general el partido, que no es... Vamos, que apoyamos todo lo que dice, pero si en nuestro municipio no toca eso, no lo vamos a presentar. Y así se lo hemos dicho al presidente. O sea, ya hicimos un intento, sinceramente, con los pisos ocupados, y se nos dijo, es que aquí ocupación a particulares no hay. Son de bancos, de tenedores, de tal, tal. Bueno. Quizá no procedía a presentar eso, hay que asumirlo y reconocerlo. Pero insisto, y se lo hemos dicho a nuestro presidente, a Juan Garriga, Dios, que nosotros, por suerte, somos un reducto, y eso lo digo a viva voz, somos afortunados. En San Andrés no se nos ha hecho más que la niñería del despachito chiquitito y movernos, no se nos ha hecho un cordón sanitario. Entonces nosotros, a raíz de ahí, estamos haciendo política municipal. Y así se le ha explicado. Es cierto que en otros municipios la situación no es la misma y tienes que ir a degüello. Además, nuestros compañeros en muchos municipios tienen el cordón sanitario, pero totalmente, totalmente. Mira, te pongo el ejemplo. Resulta que en San Vicente, nuestros compañeros concejales, allí parece ser que el ron, hoy nos explicaba que Juan Garriga, que en el Parlamento también pasa, o sea, se reúnen y tú dices, voy a presentar esta moción, voy a presentar esta moción, y te dicen que no, no la puedes presentar. Pero yo entiendo que eso tiene que ser una ilegalidad. Tú una moción te la tienes que presentar en el Pleno, y si no te gusta, pues en contra, pero déjame que la presente. Oye, están atados de manos, aquí no ocurre eso. Nosotros tenemos, nos congratulamos que tenemos facilidad para movernos, expresarnos. Tú eres una viva demostración, por aquí pasamos todos, yo me manifiesto como quiero, intentando ser educado y todo lo que debo, pero bueno, a lo mejor algún día suelto alguna coz o alguna broma un tanto capciosa. Bueno, oye, no pasa nada, a quien le moleste, pues que me lo diga, o si procede denunciarme, si sería el caso. Yo creo que no, no creo que llego a esos extremos. Entonces, por eso insisto, la política nacional, incluso autonómica, del partido, evidentemente estamos totalmente a favor, pero nosotros aquí buscamos, como el mes anterior ya me preguntaste, ¿presentáis moción? Respuesta, no, Jordi, no tenemos tema. Y nosotros los temas no nos los inventamos, ni hablamos de Bruselas, ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de Palestina. No, lo siento. Eso aquí no toca. Como decía Puyol, això no toca, pues esto.
1: Les declaracions d'Antonio López, a portaveu de Vox, a l'espai de portaveus. Quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, que vam iniciar amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, aquesta setmana amb les entrevistes de Sonia Aranda, del Partit Popular, i Antonio López, de Vox. La propera setmana continuarem amb la ronda d'entrevistes amb Felipe del Val, el portaveu de Som, el proper dilluns. Dimarts, l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres tancarem aquesta ronda d'entrevistes amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera. 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
1: Podem dir que un èxit, no?, de participació, el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
4: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades, a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions, i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen als centres escolars. Aquí també tenim diferents categories, i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
1: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club de l'Atletisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació, i per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
4: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja a aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació, la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etc, etc, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor, però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
1: Començarà a l'Indora, 9:45 a Tadeu, de 9:45, 9:30, la cursa de 5 quilòmetres.
4: Sí.
1: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
4: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi al carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
1: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:45, 10:30.
4: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del JJ Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no? I acaben en el mateix lloc.
1: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
4: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no?, amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat, i s'ha preparat un doble dorsal, doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
1: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí, que serà una edició ben especial, no?
4: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
1: Sempre perquè hi ha novetats.
4: Sempre hi ha novetats i sempre és fa goig, no? També com a ciutadà, ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
1: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
4: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que en bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera, i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
1: Que vagi molt bé diumenge.
4: Moltes gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Biblioteca Aigüestoses recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí, sí, sí, sí, de tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que això que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual ens hem pogut aconseguir aquesta ampliació, en la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, sis mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests sis primers mesos?
2: Això, sis mesos, és un repte també quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, sí, al final els equipaments municipals, i en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fan als altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la Regidoria de Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? d'activitats relacionades amb la cultura, no?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb els nous, amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus que, doncs, que hi ha haver-hi més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca a Aigüestoses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca a Aigüestoses.
1: Sí, estem ja treballant-ho, fent un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per, doncs, poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca a Aigüestoses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, perdoneu-me per l'expressió, però una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, clar, no era un lloc que convidés massa entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, bueno, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, però no podem badar, perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, això ens dona molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido, millor dit, a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca Aigüestoses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia. I ara, de moment, com encara estem ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el club de lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la biblioteca Aigüestoses, que a part dels serveis habituals, doncs, ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats, i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana, o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca Aigüestoses?
2: Al final, les biblioteques, bueno, hi ha un perfil molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, que joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la Biblioteca Gustosos, que obre de dilluns a divendres, a la tarda.
2: A la tarda, de 3 a 2:15.
0: I els dimecres al matí.
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1:30.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Gustosos. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir les tardes, això doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigüestoses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 7:45 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran...
0: Doncs, el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins a les 12 de la nit, que és prou... és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari doncs, evidentment no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura Andreu Mitjans i també el director de la Biblioteca Aigüestoses Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també doncs, potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions i també a partir d'ara totes les presentacions de llibres com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca doncs es facin lògicament a la biblioteca que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de Biblioteca Aigüestoses. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem. Però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimarts i dimecres s'han tornat a realitzar convocatòries de vaga per part del personal docent. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts s'ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba mig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb algun dels manifestants, com per exemple el Carles Amigó, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escolten, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. O sigui, seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, doncs que evidentment és una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món, o sigui, que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les dels bombers, exacte, és a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el, de, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient, per tant no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita, per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3 i territorialitzades pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible tenir una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema salari és més important del que sembla perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes i que, per tant, els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes i, per tant, no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins, perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després de l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Mussà Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Mussà Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Mussà Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Mussà Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Mussà Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus

0: ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio, després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
1: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
0: Ens anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
1: Per tant, una experiència, podem dir que gairebé única, no?
0: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina, i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
1: Com ha estat la selecció del 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
0: No exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions, i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït, i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
1: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida, i per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos si puc. Llavors estic molt emocionada.
1: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
1: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è, 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès, i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fessi japonès, i jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
1: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país, i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
1: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
1: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments,

0: quedaria a dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
1: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per als nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
2: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
2: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
2: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
3: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
3: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
4: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
4: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals, sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
4: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un testet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos d'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
4: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent, va venir Ràdio Sant Andreu també, tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
4: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells accepta la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-nos una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
1: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
1: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
1: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
4: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
1: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
1: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
2: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè claro, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montse Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
2: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar, i bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
1: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anaven els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
1: Un extra. Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
2: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu, i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa, o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no? I fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no posen molta feina.
0: No, no, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe, no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
4: Hem fet un parell de reunions amb les famílies. I crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguessin volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que es torna per Groenlàndia, amb la qual potser fem alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis. I, de fet, el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara. I des d'aquest punt de vista, les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària, i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
0: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
1: Pues, per exemple, o genki desu ka, això és com estàs, i tu, si respons genki desu, significa estic bé.
0: ¿Quién quieres?
1: Bueno, yo, per els meus gustos, me l'he après, però és tsuki ga tsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
0: Molt bé.
2: Ohayou gozaimasu, Axel des, saka ga tsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
0: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, sí. Vull dir que és el primer dia, no, això?
4: Exacte.
5: Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
0: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
0: Ah, això no té la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
0: Bueno, també va per traductor, Sergi?
4: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que hi va, probablement ara és la que té un nivell més alt, perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè he tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres... Vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot... totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
0: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara!
0: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.

0: Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río a l'octubre, amb l'inici de les inscripcions. El viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Colea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols, amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Parc Central acollirà la festa de Colenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
2: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
0: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
2: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs, una activitat, un taller, que els puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
0: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el passaport Edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, uh-huh, família, també.
2: El passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, mitjançant un passaport físic que allà doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
0: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també on es desenvolupen aquestes activitats.
2: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cine Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
0: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
2: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el pla educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
0: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.